La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon

0: Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Una pregunta, ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: bon dia, bon dia. Què tal, com esteu? Bona hora, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Matina Codina RAC 105. Matineros, gràcies per acompanyar-nos, per ser el peu del canó i per triar-nos com a font d'energia per afrontar les vostres responsabilitats domèstiques, professionals i, sobretot, per trobar una escletxa d'entreteniment i de bon humor mentre vas fent les teves tasques de bon matí. Arrenquem a les 6 en punt, com sempre, en rigorós directe, en aquest dijous, dia 14 de maig del 2026, fent el que facis. Espero que estiguis molt bé, molt feliç, molt segur, molt segura i tranquil. Al final, a la vida, el que es persegueix també és una mica la tranquil·litat, eh? Bueno, escolta'm, què? Quants cafès porteu? Jo dos, ja, eh? Arrencant la jornada a RAC 105. Quin dia farà avui? Doncs, a veure, continua la inseguretat. És veritat que serà un matí de sol, tarda mitja ennuvolada amb temperatures una mica més baixes i veurem on cauen avui els ruixats, perquè ja sabeu que la Mònica va dir que aquesta situació encara s'allargaria uns dies. Per tant, avui tornarà a haver ruixats en algunes comarques. De seguida ens ho explicarà la gran Mònica Usart, de RAC 105. Sí, sí, gairebé dos minuts, i en aquest juernes de Ràdio Matinera hi tornareu a trobar tot el que necessiteu per començar el dia amb bon peu: informació general, entreteniment, bona música, virals i el descontrol habitual dels personatges d'aquest programa. Avui és el dia per excel·lència de les pífies de la setmana. Repassarem totes les relliscades que hem fet els del programa, el sempre esbojarrat Patina Codina, i parlarem del descens de temperatura. Sembla que l'ambient estiuenc aquest any es farà esperar i ho comentarem amb el Francesc Mauri. I avui, que fa 64 anys que l'emèrit Juan Carlos i la reina Sofia es van casar, parlarem de relacions llargues i noces d'or. Ho farem amb el Sergi Ferrer, que avui es posarà la bata de conseller matrimonial aquí a RAC 105. I com cada matí, agafarem el comandament a distància per explorar el millor contingut televisiu de les últimes hores, amb noves declaracions de l'incendiari i foll del Florentino Pérez de la Sexta, que continua dient que li han robat lligues, Champions, i continua disparant a tort i a dret i justificant algunes de les declaracions que va fer ara fa poc menys de 48 hores. Amb la Màrpuga estrenarem secció de coses que només li passen a ella o que només fa ella, i fins aquí el sumari d'algunes de les coses més destacades que podreu escoltar en aquest Matina número 1052 a RAC 105. Per cert, un programa en què tindrem 3 regals de Milar Botigues d'Electrodomèstics. 3. El repassaré d'aquí una estona, però sí que vull dir-vos que si voleu guanyar, per exemple, uns auriculars amb Bluetooth o una tele, heu d'enviar un WhatsApp al 608-717-141, un àudio, avui per aconseguir algun dels electrodomèstics de Milar Botigues d'Electrodomèstics.
1: 608-717-141.
0: I com que es van inventar els electrodomèstics per facilitar-nos una mica la vida, us volem preguntar, sembla tonta la pregunta, però jo crec que té molt rerefons: quin és el vostre electrodomèstic preferit? Des del secador de cabell, per exemple, no sé, a la torradora, la rentadora, el microones. Pensa-hi una mica. Digue'm, quin és el teu electrodomèstic preferit? El 608-717-141, i guanya algun dels premis amb Milar Botigues d'Electrodomèstics. 6 i 4 minuts del matí, petons de l'Ernest Codina, i que passi la Lola Young.

0: Ernest! Ernest! Ernest! Ernest!
1: Amb un cop, Ernest, Lluís.
2: Respon-li.
1: Lluís,
0: Ernest! Digues, digues, Ernest.
3: Ai, pobre.
1: No, que amb una vegada que digues el nom i ja està.
2: Ernest, et crida.
0: Sí, senyor.
1: No, perquè és que em crida com si fos un gos pastor.
0: Sí.
1: No?
3: Ai, fa molta gràcia.
1: Què vols, Lluís Canut?
0: Sí, no, disculpa, Ernest, és que avui és el dia mundial de l'entrenador de futbol.
1: És veritat.
3: Ah, sí.
0: Sí, aquí no se n'ha parlat encara i he cregut necessari.
1: Bueno, perdona. I per l'actualitat també del president del club de futbol.
0: També és veritat, amb tot el que està caient, no?
4: Sou un duo còmic, ara, els dos.
0: He cregut necessari fer-los un petit homenatge a aquesta figura imprescindible de l'esport rei.
1: Endavant, fem-ho ràpid.
0: Perquè què seria el futbol sense entrenadors? Seria, doncs, imagina't, com el bàsquet sense entrenadors.
5: No. Sí. Bé, muchas gracias por el halago. La
4: hombre,
5: los entrenadores estamos siempre en el punto de mira.
4: Simeone.
5: Se agradece el reconocimiento.
0: Bravísimo, Diego Pablo Simeone, el Cholo.
4: Sí. La Lluís, està emocionat ara, Lluís.
0: Avui també tenim amb nosaltres el finalista de la Champions League, ni més ni menys que Luis Enrique Martínez, Lucho.
6: ¿Qué pasa, Canut? Periolisto.
0: ¿Cómo estás, Lucho?
6: Pues mejor que tú, que cada día tienes los ojos más abiertos, macho. Sí. Estás ahí mirándome con una cara que, joder.
0: Sí, es que me gusta tenerlo todo controlado. Felicitats pel dia de l'entrenador per la part que toca, Luisen.
6: Muchas gracias.
0: Luisen.
4: Luisen, ¿eh?
6: Luisen.
1: Bé,
4: es que Marien, que t'encarna.
6: Gracias a ti, Luis Can.
1: Amb el Lluís Canut estem celebrant el dia mundial de l'entrenador de futbol. Vols fer alguna...
5: Perdó.
4: Hombre, Pep Gu.
1: Home, Pep Gu. Pep Guardiola, bon dia.
3: Pep
2: Guardiola, quin mite tenir-lo aquí avui.
3: Oh, quina il·lusió.
5: Imagino que també em volies.
2: Home, Lluís. Sempre et volem a tu, Pep.
3: Pep Gu.
1: Ja hi som.
2: Lluís, home, pensa que torna. Pel Canut tota aquesta gent són mites.
1: Clar, sí,
4: està posant molt nerviós,
1: sí,
4: i és normal.
1: Sí, senyor, Pep Guardiola. Pep Guardiola, Pep Gu.
0: L'arquitecte, el mestre del Dream Team, l'entrenador d'entrenadors, deixeble directe de ni més ni menys que Johan Cruyff. Per cert, em vau dir l'altre dia que es va morir el bo de Johan.
5: Fa molts anys, Lluís.
1: No
0: m'agradaria continuar aquest programa especial sense retre un minut de silenci per tots.
4: No, però ara no, ja, després.
0: Per si no estan ja d'entrenadors.
1: Un minut per tots o un minut per cadascun d'ells?
0: Un minut per cadascun d'ells.
2: Oh, pues esperem que siguin pocs.
3: Podem estar...
0: A veure, Johan Cruyff, el Sir Bobby Robson, el Tito Vilanova, Hugo Gatti, el Loco...
2: Però no era entrenador, Hugo.
0: Sí que va entrenar.
2: Sí.
1: A veure, fem-ho, no? I tot i que és un... Tot i que... Lluís, això fa baixar molt l'estat d'ànim. Jo crec que ho hem de treure, no? Vull dir, és que no estem fent un programa especial. Això és el Matina Codina.
2: Has tallat un minut de silenci, Ernest.
1: Ja està.
2: Això serà una provocació més. Un espai en el que felicitem el dia de l'entrenador i el de l'Espanyol, que és raro que aquest ni se'l menciona. O sigui,
0: és cert. Perdona, Manolo, tens tota la raó. Volta felicitar també per la part que et toca.
2: Sí, clar.
0: Però una persona té una responsabilitat tan gran, m'imagino que l'èxit ha de ser una gran recompensa. Com se sent la victòria des d'una banqueta?
2: Pues jo què sé, si jo no guanyo mai. O sigui, qui li ha passat les preguntes a aquest tio? És que és una vergonya, no té ni idea, no s'ha documentat.
0: Doncs ja ho veuen. Dia d'entrenador, dia de festa pel futbol.
5: Lluís.
3: Però,
0: hòstia, Ronald.
5: Lluís.
0: Ronald Koeman, com
5: Ernest.
0: Sí, senyor, sí. Com està, Ronald?
4: És un manicom.
5: Bien, jo també he sido entrenadora i he venido a saludar també.
0: Sí, senyor, i dels bons. Què tal la família?
5: Está muy bien. Mi mujer, Martina, y mi hija, David, envían saludos. Estuviste en la boda de mi hija.
0: Sí, tant que
5: ¿recuerdas, Luis?
0: Sí, tant, la vaig mirar fixament.
5: Sí. Como solo tú sabes hacer. ¿Y qué tal tú, Luis, la señora? ¿Todo bien?
0: No, la verdad es que no, nos divorciamos.
4: ¡No!
5: Vaya, qué pena.
0: Me preguntas por ella y
5: qué
0: no...
5: pena.
0: Deia que estava... La meva senyora deia que jo estava tot el dia pensant en el futbol i, bueno, i que mai estava per ella, que li feia falta i tal.
5: Ai, què li dijiste?
0: Li vaig dir que falta, quina falta? Si no t'he tocat!
5: Muy buena. Muy buena. Muy buena broma.
4: Com hi cap tanta gent en aquest estudi?
1: Fins aquí aquest homenatge a tots els entrenadors de futbol en el seu dia internacional. Lluís Canut, moltes gràcies.
0: A tu, escolta, dóna-li records a la senyora Pilar, que és la teva mare, i a la teva germana, que es va fer mal al Pere.
3: Fa un any, quasi,
2: senyor. Que es va lesionar, es va al Mundial.
4: La Nuriacu.
3: Pilacu.
4: Hòstia.
0: Es va fer molt de mal.
1: He de donar tant records a tanta gent. Ja.
3: És impossible.
1: L'he perdut.
0: Estàvem a la teva festa dels 40 anys i es va relliscar, pobret.
7: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.

0: ha passat?
1: Ah,
2: mira com us heu activat tots.
0: Oh, bé, claro.
3: Ens
0: el teu pernil.
4: A veure, un nou estudi revela què escolten els espanyols quan mantenen relacions sexuals. Xavi Pardo.
3: No diguis Melendi, Mar.
2: És un estudi de Plátano Melón, parlant de plàtans abans.
3: Ah, molt
2: guai. Un estudi de Plátano Melón, que és una marca de joguines sexuals i que, doncs, determina quins són els artistes que la gent reprodueix més durant el sexe. De fet, afirmen que les preferències musicals en la intimitat estan evolucionant cap a sons més suaus i ambientals.
1: Com aquest, no?
2: Menys explícits. I en el rànquing dels tres artistes més escoltats mentre es practica el fornici, hi ha Billie Eilish.
0: Ah, va.
2: És l'artista més reproduïda a l'hora de tenir relacions sexuals.
0: Mai més ben dit.
2: El segon artista que més escolten els espanyols mentre forniquen és The Weeknd.
3: Que és quan el fan.
2: I finalment hi ha Sade. Sade.
1: Sade? No sé què és.
0: No ho sé, però no conec ni Sade ni Seid. Conec Sado.
4: Tinc aquí una cançó que es diu...
2: Quan fan Sade, posen Sade.
4: Una cançó dels 80 que es diu Your Love is King, per exemple. Aviam què tal.
2: Aviam, posem-la.
1: Ara convida això a... No?
2: Sí, que fa de fort. Un saxo, tu poses un saxo i ja...
1: M'encanta, Sade.
4: En tinc un altre.
0: Epa!
4: Està bé.
0: Jo ja m'estic traient el cinturó. Ritme.
3: Són els BPMs correctes.
0: Escolta, perdó.
4: Espera, Ramon Pellicer, bon dia.
0: Bon dia. A l'enquesta aquesta de Plátano Melón no hi ha una llista de presentadors de televisió amb la que la gent té l'acte sexual de fons?
2: No, però no em sorprendria que hi hagi gent que es posa el 3CAT amb TNs antics.
4: Sí.
2: Exactament, de fons.
3: Tots
1: jo
3: ho
1: faig,
2: per sentir-te.
0: Això em referia. És una passada.
4: Bé, això són preferències dels espanyols.
2: Sí, sí.
4: Trobo a faltar música espanyola, no? Home, passos dobles...
1: Ara!
4: No sé, una cosa
0: així. Tenen una lágrima más.
4: Una cosa més castiza, no?
0: Efectivamente, cuando estás haciendo la marcha atrás, piensas, ni una lágrima más, ¿no? Para que no haya...
4: Ya s'entén.
3: Estàs dient, no, no!
2: S'entés la metàfora de la lágrima.
5: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Ronda de Dalt. De 6 a 11 a RAC 100.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: És començant per la gent que es posa a l'esquerra en una escala mecànica.
2: Oh, quina gràcia! Oh.
1: Aquesta gent no fan vaga mai, o què?
2: Sí. Ho diu.
1: Sempre surten. També podríem fer vaga el típic que diu ai, un momentet, quan està a punt de pagar a la caixa del súper.
3: No!
1: I se'n va a buscar els lactis.
3: No!
1: A un altre Carrefour! No.
3: Oh. Doncs tornes al final de la cua.
1: Clar. O et poses al racó.
4: És tan divertit fer-li això a les teves filles. Ui. Posen una cara de pànic. Papa, però quan, d'on vas?
1: Ara vinc, espereu-vos! Pobres!
3: Es podria considerar abandonament.
1: Sí. Estan a punt de considerar-ho mal. El cas del Xavi. La gent que té altaveus portàtils, més igual si és al tren, si és a la platja, si és al carrer, aquesta gent que facin vaga per sempre ja.
5: Sí.
1: O que deixin de vendre'ls.
2: Molesten.
1: Després, la gent que tus o que esternuda molt a lo bèstia sense tapar-se la boca.
4: Ai.
1: I després et diu tranquil perquè és al·lèrgia. Ah, bueno.
5: Ah, sí.
1: Tots els mocs que hi ha al meu portàtil, ara mateix, cap problema.
3: I la gent que afegeix una paraula al final de l'estornut.
1: Tipus?
3: Aixupa-me.
1: Oh,
3: que bueno.
6: Que buena broma.
1: Saps qui no farà vaga mai? Els que es posen a gravar un concert sencer sabent que aquest vídeo no el miraran mai.
2: Oh. Ah,
1: ahir, petita interioritat de la gala molt ràpida, el Max Navarro va fer una actuació estel·lar.
3: Oh.
1: I teníem la família del Max Navarro just davant, que per cert va fer el discurs del Max Navarro preciós.
4: Sí, preciós.
1: I estaven els seus pares i orgullosíssims, i el seu germà, suposo. I el pare, amb tot l'orgull de pare, va gravar tota l'actuació amb el mòbil. I jo vaig estar temptat a dir-li, senyor, que la xarxa més ho penja després. I ho té en 4K. Però al pare li feia il·lusió gravar-ho.
4: Sí. Això és com al meu casament hi havia el fotògraf fent-nos fotos i al costat la meva sogra amb una BlackBerry de menys 14 megapíxels fent fotos.
1: Que facin vaga els que caminen en línia de 4 ocupant tota la vorera. Però qui t'has pensat que ets? Una processó de Setmana Santa.
2: Quina ràbia.
1: Dóna'm un espai per passar. Clar. O a l'idiota que arrenca la moto a les 5 del matí i la deixa escalfant 12 minuts.
3: Ostres,
1: sí. Que no vius al Canadà, col·lega, que estem al maig.
3: A mi em va passar aquesta setmana un tio de nits fent això. Jo intentant conciliar el son i la moto aquesta davant del balcó de
1: Canadà. Quina ràbia.
5: I és proporcional. Quan més soroll fa la moto, més estona està.
1: Sí, és el mateix que el que decideix llançar el vidre a les 3 del matí. Sí.
3: Vaig sortir al balcó i dic, demà al matí l'acudida el presentes tu,
1: desgraciat. Els que entren a una botiga que tanca a les 9 a les 8:58 i diu, és una coseta. Te la fiques per cul, aquesta coseta. Els que deixen el carro de la compra al mig de la plaça d'aparcament perquè total ja ve gent a guardar-lo després.
3: Oh,
1: aquesta gent que facin vaga, però que no tornin. I acabem amb... Aquest ens interpel·la a nosaltres, company. El que quan s'està acabant una reunió que ha fet molta estona allà que dura i diu... Una última cosa que m'agradaria afegir. Si ja marxava!
4: Ja ho teníem. Hòstia.
1: Per què no et quedes a casa?
2: Calla!
3: La plaça d'aparcament, el que la guarda dret, a peu dret, vale, mentre l'altre ha anat a girar.
1: Ui, però això és molt fàcil, Ernest, perquè pots passar per sobre aquesta persona.
3: Ja,
7: bueno, yo no me pienso hacer...
3: Home, a Florentino, bon dia.
7: No, ya estamos hablando de esto, yo no voy a hacer huelga. Pero yo no voy a dimitir. O sea, es que a mí no me van a sacar aquí ni a tiros.
1: ¿Vols una vanguardia que no te arriba a la BC ya a casa?
7: Oiga, no haga broma, ¿de acuerdo? Y la señorita que tampoco haga broma, que seguramente... Es que usted no sabe ni de fútbol, señora.
2: Yo no he hecho broma.
3: Si no
2: he dicho, ahora no me podré reír.
7: Ya se ve que no
2: sabe de fútbol.
1: Estás senil.
7: No sabe de fútbol.
3: Pero, ¿y? Per tant, no va a dimitir ni va a hacer huelga ni nada usted.
7: Pues claro que no, voy a convocar elecciones, porque el Real Madrid es democrático. Puede ir cualquiera que tenga 300 millones.
8: Millora la teva rutina escoltant El Matí a Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina. I què es queda aquesta merda? Rutina, codina, un altre cop codina, codeïna, que és una broma, això.
9: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos aquí.
1: Doncs la Irana, que ja ha començat la seva gira Quarto Azul, que passarà després de l'estiu per Barcelona, és a dir, per Catalunya, és a dir, per casa nostra. Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Casa teva és l'accent 5, ja ho saps.
2: Sí, home, ja ho sé, fa anys ja, que visc aquí.
1: Ja, ja, més que jo, de fet.
2: Sí, bé, sí, sí, sí. Jo us obro i us tanco les portes amb la meva clau màgica. I sempre que vulgueu, benvinguts.
1: És com el nostre Doraemon, la Mònica Usart. Sí. Trobes que ha canviat molt? La Roxanne Cinc està guapa.
2: Home, sí, déu-n'hi-do.
1: Està més guapa que mai, no?
2: Sí, sí, molt guapa. Sí, molt, sí, sí.
1: Escolta'm, avui regalarem...
2: També avui molt guapo, molt elegant.
1: Bé, té una explicació, que és que jo no tinc gaires camises.
2: Ah, no?
1: I ara en tenia un parell de netes i dic, va, avui me'n poso una. Saps?
2: Sí?
1: Sí.
2: Doncs està molt bé.
1: Sí, perquè ja ens hem acostat al cap de setmana.
2: Ja.
1: Saps? I jo ja em poso, diguem-ne, un outfit més festiu.
2: Sí, sí. Molt bé.
1: Escolta, Usart, a veure, anem a parlar del temps, perquè sí, jo crec que hi ha coses a dir, no? Continua, sí, la inestabilitat,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, sí. Avui dia inestable, amb ruixats a les comarques de Girona durant tota la jornada, que ara al matí també poden arribar cap al Vallès Oriental, al Maresme i Osona, i a la tarda ruixats també al Pirineu, punts del Prepirineu i de nou a les comarques gironines, Moianès, Berguedà, Osona i fins i tot algun ruixat al voltant dels ports. A la resta, més clarianes i vent de ponent, entre ponent i mestral, que es notarà sobretot al centre i al sud del país, i mantindrà les temperatures més altes, especialment a la costa i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i en canvi baixaran les temperatures a les comarques de Girona i també punts de l'interior. I ara mateix, entre 12 i 16 graus a Barcelona, 16 també a Tarragona, 11 graus a Lleida, 13 a Girona, 12 a Olot i 10 graus a Castellbisbal.
1: No podem parlar de fred, sí que fa fresqueta aquesta hora del matí.
2: Fresqueta, i al mitjà notarem, sí, que baixen les temperatures, i demà serà el dia més fred d'aquesta setmana a tot arreu, perquè els núvols seran més espessos, s'esperen ruixats a moltes comarques, baixa també la cota de neu, i a partir de dissabte i diumenge anirà pujant a poc aquesta temperatura.
1: Bons dies, per tant, per deixar-te la rebaqueta a algun banc, no?
2: Sí,
1: alguna,
2: home,
1: taula, algun,
2: demà,
1: algun lloc.
2: Demà, per això, sí, millor tot el dia rebaqueta a sobre,
1: perfecte,
2: Sí, sí, sí.
1: I un anticiclonet, quan me'l portes?
2: De moment, estabilitat. A veure, potser la setmana que ve temps més tranquil i temperatures més altes, sí. Però no em demanis estabilitat el mes de maig,
1: I quan te l'he de demanar?
2: El juny?
1: El juny,
2: sí.
1: Va, perfecte. Esperarem el juny, doncs.
2: Esperarem.
1: No falta tant.
2: Juny-juliol.
1: 15 dies ja hi som.
2: Sí, sí.
1: Gràcies, Mònica. Adéu. Fins després.
3: My name is Alex Horn.
4: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: la veu càlida i penetradora de l'Alex Warren amb aquesta, que és la nova cançó, Fever Dream. Bon dia, matineros. Soc l'Ernest Codina, com cada dia aquí, eh? Una mica de rutina i també d'informació a aquesta hora del matí perquè sàpigues una mica què passa al món a aquesta hora. Per exemple, heu de conèixer que el Real Madrid té previst convocar avui les eleccions mentre Florentino ignora la petició del seu potencial rival. L'empresari Enrique Riquelme li ha demanat temps per preparar la seva candidatura, però Florentino s'hi ha negat. El dirigent ha tornat a parlar ara a la Sexta i ha assegurat que els àrbitres els han pispat entre 16 i 18 punts aquesta temporada. No sé com fa els comptes aquest tio, perquè clar, tothom hauria de fer els seus, no? És a dir, cada club hauria de fer agafar la calculadora i dir, a mi me n'han robat 24. Molt bé, Florentino. Quin tio, també. Enmig de tot aquest ambient de crispació, avui el Real Madrid-Oviedo a 9:45 de la nit. A veure quants punts els roba avui l'àrbitre. Mentrestant, la lluita per la permanència s'estreny encara més després de la victòria de l'Espanyol i la derrota del Barça al camp de l'Alavés. L'Espanyol va guanyar 2-0 a l'Atlètic de Bilbao i s'allunya a 3 punts del descens. En canvi, l'Alavés, que va guanyar 1-0 al Barça, també surt de la zona baixa i enfonsa el Girona, que és penúltim a un punt de la salvació. Avui a les 8 de la tarda rep la Real Societat amb una victòria que és imperiosa i absolutament necessària. El govern i els Mossos d'Esquadra demanen perdó per la infiltració de dos policies en una reunió de professors. Tant la consellera d'Interior com el director general de la policia han aturat el mea culpa. Revisaran els protocols, però descarten dimitir. I això quan avui els docents es reuneixen amb el govern per desencallar el conflicte laboral. Primera reunió des que va començar el nou cicle de protestes. De fet, coincidirà amb una nova vaga de mestres. Avui, a Girona i a la Catalunya Central, el Ministeri de Sanitat apuja el to contra el president de les Canàries per la gestió del brot d'antivirus. La ministra acusa Fernando Clavijo de passar de tot i de desatendre la salut dels afectats. Mònica García ho ha dit a El País. I un jutge de Califòrnia ha condemnat a 2 anys de presó l'home que entregava la droga a l'actor Matthew Perry. És el cineasta Eric Fleming, col·laborava amb el narcotraficant, amb la narcotraficant condemnada a canvi de diners. Perry va morir per una sobredosi de ketamina. I al Congrés dels Diputats ha vetat l'entrada a 2 agitadors d'ultradreta, són Vito Quiles i Bertran Ndongo. Fins ara tenien acreditació de periodistes, però la mesa els hi ha retirat perquè se salten les normes. Tenen 10 dies per recórrer-ho. 6 i 36 minuts, la Comissió Europea prohibirà les teràpies de conversió en persones LGTBIQ i més. Consisteixen en maltractaments com descàrregues elèctriques. Encara es permeten a Grècia, Eslovàquia, Estònia, Txèquia i Xipre. I Zara s'ha coronat com la marca de moda més valuosa del món. Per primer cop ha superat Nike en el rànquing anual de la consultora Kantar. En la classificació general, Google és la número 1, seguida d'Apple i Microsoft. I Brussel·les proposa un paquet de mesures per unificar el sistema de trens europeu. Vol que al web de Renfe també es venguin bitllets de Doigo, Irio i viceversa. També pretén unificar en un bitllet tots els trajectes amb transbord. I avui quedarà vist per sentència el judici contra la família Pujol després de gairebé 40 sessions. Avui els acusats tindran dret a l'última paraula. Això després dels informes finals de la Fiscalia i dels advocats. I acabem explicant que Barcelona vol tancar la porta als creuers que fan escala al port de la ciutat. L'Ajuntament creu que massifiquen l'espai sense deixar diners a la capital de Catalunya. Jaume Collboni, anunciat a BTV pel que fa al temps. Avui s'espera un dia insegur, sobretot a les comarques de Girona. Temperatures fresquetes a aquesta hora del matí, en cap cas fredes, tot i que ha dit la Mònica que demà serà el dia més fred de la setmana. Fem una pausa i tornem de seguida doncs, amb les efemèrides de cada dia amb la Mar Puga. Abans de les 7, Arnau Molet, avui parlant del Danza Kuduro. I també un primer cop d'ull a les carreteres. Bon dia, Catalunya, des de RAC 105, des del Matina Codina.
1: RAC 105, Barcelona.
2: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
3: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
2: La Fira Overland més gran del sud d'Europa on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
3: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
2: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
3: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. meetingcamper.com
4: Moltes idees i inspiració t'esperen al Handmade Festival. Aquest any fem 15 anys i ho celebrem amb milers d'invitacions gratuïtes.
5: Vine a conèixer les novetats del món de les manualitats. Fil, paper i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
4: Amb exposicions, tallers, concerts i més de 250 experiències creatives.
5: Handmade Festival, del 14 al 17 de maig a Fira Barcelona.
4: Invitacions a handmadefestivalbcn.com.
6: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
7: Césped Solución.
8: Més informació a céspedsolucion.es.
9: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Aquest és el so RAC 105.

0: Ja sabeu que la Sabrina Carpenter acaba de treure una cançó amb la Madonna, ni més ni menys, eh? Dues divas guapíssimes s'han unit per fer un nou hit que ja sona recent, sigui, mentre estan recuperant aquest espresso, recordant l'olor del cafè de primera hora del matí. Som els del matí, Codina, despertant Catalunya, RAC 105, 2:30 i 6:45. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, Codina. Bon dia a tothom.
0: Què? Ja està, no?
1: Avui ja vinc, eh? Vinga, ja estem, ja estem. Ja he dormit. Ja vaig dormir, o sigui, a les 3 del migdia, a les 9 de la nit. O sigui, a les 9 vaig sopar, vaig fer la feina d'avui, no? Vaig fer la meva jornada laboral. I a les 12 vaig tornar a dormir fins ara al matí.
0: Doncs jo també estic bastant en la línia del rècord, eh? Ahir vaig posar el llit a les 7 de la tarda.
1: Oh, mi niño, molt bé.
0: I he dormit ben bé fins a les 4.
1: Veus?
0: 4 quarts de 5 de
1: la nit. No ets fresc?
0: Sí, molt millor, molt millor. M'he tret una mica la mala llet de sobre.
1: Perfecte.
0: I també ens han tret un pes de sobre, havent presentat ja els Premis RAC 105, la veritat sigui. Bé, doncs amb aquesta predisposició, amb aquesta energia que ja imprimim a l'antena de RAC 105, anem a repassar les efemèrides i commemoracions d'aquest 14 de maig, quan vulguis, Puga.
1: Començarem dient que fa 215 anys que a Canyelles queia un meteorit. Això. A Canyelles, un meteorit de gairebé un quilogram que, per sort, no va causar cap víctima personal, ni tan sols estan documentats desperfectes causats per l'impacte, però va ser un fet històric.
0: Home, et cau un quilo a 2.000 km per hora al cap i et rebenta el crani, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, més cosetes, va. Aviam,
1: I tal dia com avui, el 1962, es va contraure un matrimoni que ha fet història perquè es casaven els reis d'Espanya, Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia.
0: Bé, una relació plena de clarobscurs, més obscurs que clars, sobretot per l'actitud de l'emèrit, que avui repassarem aquí al Matina Codina en algun moment. Per tant, escolta'm, malgrat tot, felicitats als novis. I volar, i sentir que ja no queda veneno.
1: Vinga, i el 14 d'agost del 2001, de maig del 2001, un avió de la NASA amb energia solar batia el rècord mundial d'alçada de vol. O sigui, l'avió que es va enlaire més de la història.
0: No tens l'alçada, eh?
1: No tinc l'alçada.
0: T'és igual l'alçada de l'avió aquest.
1: Sí, perquè si ja ha fet rècord, ja per mi ja és suficient.
0: Perfecte. Mentre no surti de l'atmosfera.
1: Efectivament.
0: I se'n vagi volant a un forat negre, ja està. 6:45, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs primer deixa'm dir que avui felicitats a les Albes, perquè avui és Santa Alba, patrona de Tàrrega, per tant, les felicitem.
0: I per què no sempre felicites els sants i avui sí, per exemple?
1: Ai, no ho sé, perquè a vegades com són patrones o coses així, que crec que potser... No conec cap Alba important,
0: perquè
1: jo,
0: em sembla un greuge flagrant que només felicitis les Albes, per exemple.
1: No, pues mira,
0: si fem,
1: ara m'ho guardo del guió.
0: Si ho fem, ho fem cada dia.
1: Doncs ara ja sap... No, ja no felicitaré sants.
0: No, ara, ara les Albes felicitades. I els Albus també.
1: Jo què sé, és patrona de Tàrrega, doncs dic, és important. Vinga.
0: Doncs un petó de Tàrrega.
1: Ara sí, famosos. El CEO de Meta, en Mark Zuckerberg, avui fa 42 anys. També la cineasta Sofia Coppola, en fa 55. El cuiner i amic nostre Ferran Adrià, en fa 64. Després el felicitarem.
0: Sí.
1: La Maria Oriol, actriu, també en fa 30. L'actor Ivan Lavanda, en fa 46. I seguirem amb el director de la saga Star Wars, George Lucas, avui en fa 82. Un altre director d'un altre clàssic com Forrest Gump. Ell és en Robert CMX i avui fa 74 anys. I acabarem amb un que t'agrada, jo crec, i t'he posat aquest regal, ja que hi vam posar Manu Guix, avui et poso el que et toca la bragueta o no sé com va, que és el DJ Martin Garrix, que en fa 30!
0: Has barrejat conceptes, eh?
1: No, perquè és amb el David Guetta aquest
0: sí,
1: tema.
0: Sí, però no em toca la bragueta.
1: No, te la baixa, és no? És que no sabia com era el lema.
0: Seria raro que em toqués la bragueta. Home, Martin Garrix, un holandès que em té el cor rugadíssim.
1: Veus?
0: Per la manera que té de produir, per la seva joventut i la seva actitud a la cabina. Ja sabeu que jo sóc un tio, sobretot amb actitud, eh?
1: Ho ets.
0: Recomano des d'aquí la cançó High on Life. High on Life, que seria com una mena de tope amb la vida. Un minut per sobre 6:45 del matí. Al Matina Codina us expliquem ara què diuen els astres.
1: Doncs mira, avui els taures teniu un bon moment pels diners, l'estabilitat i les decisions pràctiques. Els lleons tindreu un dia amb carisma alt i oportunitats socials i també professionals. Sagitari, sort en moviments, viatges i noves idees. I els peixos tindreu la intuïció avui molt afinada i bona energia emocional.
0: Gràcies, tremenda.
1: A tu.
0: Primer cop d'ull a les carreteres. Bon dia, Ferran Aràndiga. Com està el pati? Està per fer una pari o no?
2: Bon dia, doncs de moment comencem la jornada amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes. A hores d'ara parlem només de retencions habituals, sense incidències. De moment no hi ha avaries ni accidents arreu de la xarxa viària catalana. De moment, com deia, parlem de retencions, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc, com és habitual a la B10, a la Ronda Litoral. En aquest cas, amb cues en sentit sud fins la Barceloneta i també en sentit Llobregat a la Ronda de Dalt, a la B20, amb cues fins a Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, trobem lentitud ja per la C58 des de Ripollet i Sant Quirze, en direcció a Barcelona, i també retencions al Vallès de 2 quilòmetres a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès. Per últim, recordem que l'entrada des de Llobregat ara mateix també ja pateix retencions habituals per la A2 i la B23 en direcció a Barcelona des de Molins de Rei i Pallejà, de moment amb poca intensitat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. I ara obriu bé l'orella, matineros, perquè arriba aquell hit que us farà saltar del llit.
1: Avui li agrada a tothom aquest hit i el pots anar posant perquè és per celebrar el casament de la reialesa. És una cançó que vull posar fa dies, és un clàssic, però és bon rotllo, és Bruno Mars, es titula Casar-me amb tu. I per això avui escoltem Marry You.

0: Doncs hi ha hagut un repunt en els casaments, us ho dic jo, que em dedico també a punxar a la BBC, que cada vegada tinc més feina com a DJ de casaments. Vull dir que la gent es torna a casar, sembla que no n'aprenem, no n'aprenem perquè també ens aprenem més que mai. 8 minuts i a les 7 del matí, després de Bruno Mars, deixeu-me que us expliqui una coseta, que és que avui tenim regals gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics on trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies, i sempre de primeres marques, com els altaveus i els auriculars Bluetooth JBL, que avui regalem al Matina Codina, o també les Smart TV LED Samsung de 43 polzades. Tots dos premis els aconseguireu avui aquí a RAC 105 si participeu amb el tema del dia. La pregunta és, quin és el vostre electrodomèstic preferit?
1: M'encanta. Preguntes? Sí. El meu és la televisió. Jo sense una tele, jo abans una tele que una rentadora o que un rentavaixelles.
0: És que tu ets una TV star, sí, ho saps,
1: no? Sí, la tele, perquè és molt important. I contra més gran, millor.
0: Sí, sí. No, però és que a més hi sortiràs a la tele. Tinc claríssim.
1: Oh, tant de bo, m'encanta la tele.
0: Ja ets molt bona a la ràdio. Però és que ets molt televisiva, Marc.
1: M'encanta una càmera.
0: Sí. Arnau Molet, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com esteu? Zona, Catalunya, Països Catalans, tot això que dic cada dia.
0: Vols contestar la pregunta o no?
2: Sí, el meu electrodomèstic preferit és, sens dubte, la ràdio, amics.
1: Oh!
0: Molt ben vist.
1: Ben vist.
2: Però clar, ara és l'Amazon, ja t'ho dic. Perquè, sí. L'Alexa.
0: L'Alexa.
2: Ara és l'Alexa, saps?
0: Sí,
2: perquè el tema de la ràdio ja ha passat a un segon pla. A casa meva tampoc és que arribi molt bé l'FM, per tant, m'he passat directament a la ràdio per internet, que jo crec que és el futur, amics.
0: Jo crec que avui ens sorprendrà la diversitat de les respostes, perquè ahir li vaig preguntar a una companya de màrqueting de la casa, que estàvem parlant d'aquest concurs amb Miller Botigues d'Electrodomèstics, i li vaig dir, farem aquesta pregunta, tu què respondries? I em va dir l'aspiradora.
1: Uau, bona!
0: Hòstia, i vaig pensar, hòstia, tu, però quin baix perfil, no?
1: Mira, cadascú...
0: És una resposta una mica perdedora, en general, no?
1: L'aspiradora.
0: I a més diu molt de les persones, perquè sí. saps què vaig dir jo?
1: Què?
0: La torradora. Què seria el món, sense el puto paturrat?
2: Clar.
1: O sigui, el paturrat.
0: Paturrat amb tomàquet i un bon embotit. Com es nota que sóc de Vic, hòstia? Bueno, fiam, digueu la vostra 608-71-741.
3: 608-71-741.
0: I podràs guanyar un dels regals que tenim avui gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on trobaràs electrodomèstics amb la millor eficiència energètica, i aquest estiu no passis calor. A Milar trobaràs aire condicionat en finançament a mida i s'encarreguen de la instal·lació. Home, aires acondicionats i ventiladors també importants, especialment amb el canvi climàtic,
1: Doncs...
0: Milar, sempre a prop teu.
4: Matina Codina. Abans de les 7.
5: Quin truc ara, tio?
4: L'Arnau Molet.
0: No com el Molet, que sempre connecta des del cotxe. Per tant, a prop nostre no
2: està. Sí.
1: Hola, Molet.
2: No, estic aquí parat a una zona... doncs que no es pot parar, bàsicament, perquè sempre paro a llocs on no es pot. Algun dia vindrà la policia i em farà fora, però sí. En fi, estem aquí, i el que faci falta pel Matina Codina, ja ho sabeu, amics.
0: Policia local, anem cap allà. Escolta, Molet, tenim 3 minutets per explicar el que vulguis avui, va.
2: Ah, perfecte, doncs mira, ves tirant la cançoneta, si vols. La tens preparada o què?
0: Un dels temes més efectius a la pista de ball encara avui,
2: Encara dia d'avui estem parlant de que això es va convertir en un fenomen l'any 2010. Jo diria que potser és el responsable de que avui en dia les llistes internacionals estiguin encapçalades per gent llatina i música reggaeton, perquè a partir d'aquest moment la cosa va anar amunt i, en fi, Bad Bunny i tot això va venir més tard. Però el primer de tots va ser Don Omar amb Danza Kuduro. Doncs a veure, per què us explico això? Perquè m'ha aparegut un paio que explica què vol dir exactament la paraula, o les dues paraules, Danza Kuduro. Anem a escoltar el tall, si voleu.
6: Danza Kuduro. Dos palabras, una de ellas en otro idioma. ¿Qué idioma? Portugués angoleño. ¿Y qué significa Kuduro en portugués angoleño? Culo duro. Y no es una broma. Don Omar, en el año 2011, consiguió que 200 millones de personas en bodas, bautizos, comuniones, fiestas de empresa y galas de fin de curso pidieran el culo duro. En angoleño. Delante de sus jefes, delante de sus suegros, delante de sus abuelos de 90 años que habían sobrevivido una guerra civil y merecían morir en paz. Y nadie lo supo, porque estaban en angoleño. Don Omar prefirió no decirlo en español. Lo dijo en angoleño como si el idioma fuese un escudo o como si la distancia geográfica fuera también distancia moral.
0: Bueno, per tant, ara amb la coreografia, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta i el culo duro, hem de posar el cul dur, no, diguem. Doncs, us agraden
1: els... Hauríem de cantar així. Sí. Hauríem de cantar... Nena, nena, el culo duro.
2: El culo duro. No?
0: Correcte. Sí. La pregunta és, us agraden els culs durs? O més aviat dolents?
2: Hòstia, molt bona pregunta, Ernest.
1: Depèn del context i de la persona.
0: A mi m'agrada que faci boing-boing, per exemple. Que...
1: A mi m'agrada un cul dur per fer com allò, sí, punyetazo, però també són monos així com tu vets.
0: Sí, és una pregunta que sobta, no?, a primera hora del matí,
1: no,
0: però Molet contesta-la.
2: Sí, m'ha deixat una mica amb el cul torçat, com dius tu.
0: Sí, molt bé. Doncs, escolta'm, si us agraden els curs durs, pugeu escales.
1: Ara.
0: Gràcies, Arnau Molet.
2: Vale.
1: Guapo.
2: Vinga,
0: sempre el Molet abans de les 7.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
8: Fes t'entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 al 750 grams.
9: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
12: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
13: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
17: Matina Codina Best Moment.
18: Que sempre se nos ataca.
2: No.
18: Los árbitros van en contra nuestra. Y estamos hartos de escándalo de Negreira.
2: Que no, que no, demanem amb el Negreira, però si la majoria després els veiem amb merchandising del Madrid. I quan es retiren jo he vist que alguns admeten que són merengues.
18: No. Usted, no sé de qué medios usted, me imagino que de la ABC.
0: No, es de Raxin.
18: Pues sí. Le digo una cosa, me voy a borrar de la suscripción de la ABC.
2: Pero me da igual.
18: Sí, de verdad, es que me da igual que se enfade. Me voy igual a borrar de la ABC. Y os jodéis. Un suscriptor menos.
2: Suscriptor.
18: Y de Raxin, sí. Requisitos para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Apunten, requisitos.
2: Vale.
18: Ser socio del club con antigüedad de más de 20 años.
2: Del club, ¿eh?
18: Tener más de 75 años.
2: Ué.
18: Tener 300 millones de euros en, vale, el bolsillo. Llamarse de nombre Florentino.
2: Meh.
18: Y llevar gafas.
2: Vale.
17: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 100.
0: Eren pocs i va parir la burra. Ja hi som tots aquí a l'estudi. Bon dia, Xavi Cazorla. Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Barpuga.
1: Good morning.
0: Bon dia, Lalillo.
19: Hola, què tal?
0: Com esteu, bé?
19: Sí.
2: Molt.
1: Tot bene.
0: Ja és dijous, eh? 2 mesos i marxem de vacances.
18: Ja està, ja està. Ja estem parlant de tot menys de l'espanyol. En el programa encara no hem parlat de l'espanyol. Quina vergonya. Vam guanyar, pues no.
2: 20 segons de programa.
20: Haguéssim perdut, estaríem ja fent la gracieta, la mofa, la sorna, la sarna.
18: De l'Atlètic Club. Claro,
1: tota la raó.
20: Sí, sí, el canoso s'ha tallat el cabell i tot del fàstic que ens té, és que és escalós.
18: Exacte.
2: És veritat, vaig prometre que quan guanyéssim un partit em tallaria, sí, el cabell. Sí, pues portava 8 mesos amb el cabell llat.
18: Podries haver tallat una altra cosa.
20: Sí, torcida, amb les tisores totes.
0: No és veritat que després de 18 jornades sense guanyar és de celebrar, no?, la victòria d'Espanyol.
18: Home,
0: que ha sortit de la zona de descens i ha enfonsat el Girona.
18: Exacte.
0: És que sempre pringuen els catalans.
19: Ha sortit tot malament.
18: I els malparits del Barça, que van perdre expressament amb l'Alavés, han enfonsat el Girona. Exacte. Els ha sortit el tiro por l'angulanda.
0: No, ara resulta que el Barça ha robat 18 punts al Real Madrid, a més ha enfonsat l'Espanyol. Bueno, escolta, no, que tothom es renti els draps bruts a casa seva.
20: Culpa de la rata del Joan Garcia. Ja està.
19: Què té a veure, això, ara?
20: Ja està, es va deixar el gol, segur, de l'Alavés.
18: Exacte.
0: Bé,
20: si no va jugar el Joan Garcia. Bueno, pues agafaria. A més rima.
19: Que ho has sabut tu, Xavi.
20: Jo no vaig veure, però ho he vist aquest matí.
19: Has pogut interpel·lar directament al Manolo.
20: No teniu ni punyeta idea. Ni com jugava a l'Espanyol no sabeu res.
18: No saben res. Sí, no, ni d'economia, ni res.
0: Es va treure el puret, el Chesney, ahir.
20: No he vist res del partit.
19: Sí, jo tampoc, eh?
21: Jo tampoc.
19: Doncs mira, us sorprendrà saber que jo tampoc.
0: Jo és que ahir a les 7 de la tarda ja dormia. 7 i 2.
22: El turisme en família de Rosa dels Vents. Aquesta primavera patrocina aquest espai.
0: Info Puga amb Marc Puga. Les seccions de la mare es poden identificar al microsegon per la seva banda sonora.
23: Sí, m'encanta. Sí, perquè parlaré de viatjar, per això viajar, que ho diu la cançó.
19: Molt ben trobat.
20: Molt ben trobat.
23: I és que resulta que viatjar podria ser molt més que trencar una rutina i simplement anar amb els col·legues, la parella o la família de viatge. Sabeu que a mi no m'agrada viatjar. Doncs resulta que ahir vaig llegir un estudi que diu que viatjar amb freqüència podria contribuir a un envelliment més saludable.
19: Ah, sí?
23: Per tant, és sa viatjar. No només ens fa gastar diners,
0: doncs,
23: sinó
0: perdona,
23: que més...
0: A mi em fa perdre els nervis. O sigui, d'entrada, a l'aeroport.
19: Ara.
0: Els nens plorant a l'avió.
23: No, a mi no m'agrada,
0: arribes i estàs més actiu que quan estàs a casa teva, que has d'anar fotent turisme tota l'estona.
19: La gent no parla català.
23: Acabes de dir la clau d'aquest estudi, perquè resulta que viatjar ajuda a mantenir el teu cos actiu, la ment estimulada i una major capacitat d'adaptació als canvis. Per tant, a mesura que et fas gran, si et ve un canvi o qualsevol cosa, ja estàs com agilitzat, no?
19: Espavilat.
23: Aquestes coses, sí. Quan viatges, sovint camines molt, explores nous entorns,
0: massa,
23: canvies d'hàbits, t'exposes a experiències diferents, i això fa que el teu cos i la ment actuï i s'adapti d'una manera natural, el que contribueix a un millor envelliment amb el pas dels anys.
18: Doncs jo no hi ha viatge que faci que no sigui una merda, que torno del viatge amb ganes ja de... O sigui, vacances de les vacances.
19: Al final la conclusió és que has de tenir diners, no? Perquè si viatges és perquè et va bé la vida.
23: Sí,
19: i si et va bé la vida, en general envelleixes millor.
23: Clar. Bàsicament. Els experts recorden que no es tracta d'una cura màgica ni una fórmula secreta per viure més anys, evidentment, però sí que és una manera de viure el dia a dia diferent i, per tant, mantenir-se més actius amb el pas
0: també de temps. Depèn molt amb qui viatges. Hi ha gent que o sigui, a vegades he viatjat amb gent que em fot perdre la salut i els nervis, i el que el dia 2 ja m'estic discutint, que dius, hòstia, no sé per què hem viatjat junts.
19: I ens queden 3 setmanes encara, no?
0: Sí. Exacte. I això de caminar, per exemple, em va passar a mi a Roma, ja ho he explicat moltes vegades, que em vaig assabentar-me que hi havia metro a Roma quan ja havia caminat tota la puta ciutat.
19: Per exemple. És veritat que tenen 4 parades només a la ciutat, perquè la resta són temples encarats.
0: Jo no veia parades de metro.
19: Perquè les amaguen.
18: Hi ha una cosa de Roma que no us he explicat mai, que
23: quina?
18: És molt bona.
19: És una curiositat?
18: És una curiositat, és una espècie d'anècdota.
23: Ai,
0: no,
23: quina
0: jo
23: és?
0: Jo pensava que anaves a dir jo no viatjo perquè on s'està millor que a casa, però veig que no.
20: Veieu que fa pintada interessant.
18: Si tu agafes la paraula, fixa't, la paraula Roma.
21: Sí? Ets un boli, que ho he provat.
18: Que es llegeix.
23: Té, Marta.
18: Com totes les paraules, es llegeix d'esquerra a dreta. Sí, això, Roma, com? No?
19: Sí.
18: R-O-M-A és Roma.
19: De moment et segueixo.
18: Però si tu fixa't, agafes la paraula, l'escrius...
0: Estic vivint un déjà vu.
18: I dius, ara la llegiré, faré una cosa que la llegiria a l'inrevés.
19: Fixa't.
18: Llavors et surt A...
19: R.
18: De Roma. Passes a la paraula...
19: Sí, quina?
18: Amor.
20: Que maca! A mi m'ha sortit mora.
23: No,
0: gràcies, Marc, gràcies, Marc.
24: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
25: Matina Cunt!

0: i a tota la sang del cos als bessons perquè ens fa ballar Mon DJ amb aquesta versió amb la veu de la Suda, el camí de Sopa de Cabra. 7 i 8 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: I el zàping el fem per l'actualitat. Xavi Cazorra, bon dia.
3: Hola. Ahir a les 9 de la nit, segons van anunciar el mateix Twitter del Chiringuito, arranca la entrevista más esperada de la dècada.
4: Esta entrevista, venga, tic-tac. Vale.
3: De la dècada, eh? Hòstia, que em va semblar bastant curiós, això.
5: Han anat fluixos d'entrevistes, no?
3: Sí, suposo que sí. De Josep Pedrerola a Florentino Pérez, on bàsicament el president del Madrid va carregar un altre cop contra el Barça. Va dir que, bé, que va, té comptabilitzats els punts que ha perdut el Madrid.
6: Pues sí, tenen moltíssimos puntos de más el futbol.
3: Entre 14 i 18 són els que els hi han robat aquesta temporada.
0: Ara, quan s'acabi la Lliga, que cada any vingui el, que surtin tots els clubs a dir quants punts els hi han robat,
3: sí,
0: i reclassifiquem, diguem-ne, la llista de clubs.
3: Bé, ell té un informe, diu, o sigui, que jo què sé. I va tornar a assenyalar mitjans, periodistes, van fotre una mica d'aquest senyor que es vol presentar, el de l'accento sudamericano-mexicano, aquest,
6: sí,
3: que ell diu.
6: Sí, el sudaquita, este.
3: Sí, exacte. Així és com et va venir pel cap quan volies parlar d'aquest tema. Però jo es porto un tall que m'agrada molt, perquè sí que és veritat que ahir era un Florentino una mica més diferent del de la roda de premsa. El de la roda de premsa era més embogit, més... El d'ahir era una mica més asserenat. I això li va fer notar al Pedrerol d'una manera com només sap fer-li notar a Josep Pedrerol.
7: Este Florentino sí es mi Florentino. Este de ollas. No el de ayer, ¿eh?
8: No, el de ayer es un Florentino herido.
7: Vale.
8: Con unos medios de comunicación, con unas personas más que medias. Porque yo hablo de los periodistas y es imposible decir que todos son iguales. Pero hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos.
0: Sí, y la mayoría de estos periodistas els han tallat el cap.
4: Ahí está, ¿vale?
3: Sí, sí, casualmente.
4: Te digo una cosa, este Florentino...
3: Sí?
4: És mi Florentino.
3: Fàstic de frase.
4: Flexicar. Muy flexi, aquest, muchos cars.
5: Aquest vale. Bulto al pantaló que tens és que portes el mòbil a sobre.
4: Sí, la verdad.
0: No, sí que és veritat que hi havia unes mirades de complicitat de complicitat que fregaven el romanticisme. Vull dir, semblava més que una entrevista una cita.
5: Un massatge. Sí,
6: sí. Tuve que hacerle una cobra un momento cuando nos fuimos a publicidad.
3: Carai, tu.
6: Me iba a comer la boca.
0: Bueno, seran molt pesats amb el caso Negreira, us ho avanço. Sí. Des d'aquí. Eh? En fi, més coses que parlar.
3: Doncs mira, anem al Barça, que va perdre ahir, com dèiem abans, amb l'Alavés, 1-0. Això no importa perquè la Lliga ja està guanyada. Podria perjudicar el Girona i a l'Espanyol, tot i que l'Espanyol va guanyar. Del partit m'he quedat amb una imatge, un so més aviat, que s'ha fet viral, que és el d'un nen que es va passar, es veu, tot el partit cridant-li a Pedri que volia la seva samarreta.
6: Ai, pobret.
3: I diuen les cròniques de la gent que estava mirant el partit que van acabar fins als collons del nen. Ai, aquest.
9: Ara, què partit està fent Rebaix, eh? Gran partit de Rebaix, ¿verdad? Ha puesto otro balón de gol ahí, sí, en la segunda parte. Hace un rato
5: está llegando con peligro, está defendiendo bien. La paliza que se está pegando y defendiendo bien, además, está poniendo bien esa banda.
10: Arrebas a sacar, si estamos verde mi Suárez, también Antonio Blanco, no es fácil encontrarles.
9: Que no tiene a nadie más.
10: Ahí está intentando lo de mi Suárez, sacó un pase que se queda corto.
11: ¿Por qué no te callas?
3: Pedri, mi madre és canària, com si fos un alicient, no? De dir...
5: Ah, llavors sí, no?
0: Si has de triar algú, no? Que sàpigues que hi ha aquest atribut. I què? No, o sigui, Pedri li va donar la samarreta, no?
5: Li va donar una hòstia.
3: Ja, una hòstia, i bueno, pedir el canvi per marxar-me ja i coger l'avió i volver a Barcelona. Muy pesado, muy yayo.
0: És que les possibilitats, suposo, de veure Pedri de prop són poques, llavors tu has de ser molt pesat, no?
5: A vegades... Sí!
3: Es otra vez el niño de los huevos.
5: ¡Pedri!
3: Le ha cambiado la voz, además, sí, y se ha hecho grande.
6: Se sembla el Sergi, el nen.
0: Però a vegades no us ha passat que heu aconseguit alguna cosa per insistència, per pesadesa? Sí. Segurament, Cazorla, tu que tens dues filles, de tant en tant et deuen reclamar... Amb,
3: sí, no, sí. Ja, només que dius que sí, que sí, sí, va, sí.
0: Té, hòstia, pesat.
5: Però no demana... Canària!
12: Estan així tot el programa.
6: Només crida, no demana res, només crida.
3: I anem a l'Espanyol.
5: No sabia què demanar.
3: A l'Espanyol, que després de 18 anys i mig va tornar a guanyar, tu.
6: Hombre, per fi.
3: Ja era hora.
6: Endavant.
3: Ja era hora que es parlés.
6: Espanyol.
12: Jo com a perica estic absolutament orgullosa.
3: Espanyol. Va guanyar 2-0 a l'Atleti de Bilbao.
5: Vamos.
3: Surt de la zona perillosa.
6: Una pallissa.
3: Una pallissa, 2-0. No ens flipem tampoc.
12: Pallissa, pallissa, digue-ho.
3: Una de les imatges del partit és que quan va marcar el 2-0 a l'Espanyol, les càmeres van enfocar a Manolo González, que estava molt emocionat.
0: Uf.
3: I després ell ho va comentar una mica a la de premsa.
13: Agrada, llevándose la mano al corazón, y la verdad es que está siendo un momento tremendamente emotivo el que está viviendo. Bueno, un alivio enorme el que está sintiendo.
14: Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
0: S'hauria de veure a quants periquitos l'any moren d'infarts, no? Perquè cada any els toca patir moltíssim, no? A vegades sembla, Manolo, que ho feu expressament, eh?
15: Los cojones, sí, o sea, a put... La temporada aquesta s'ha sent molt difícil i, joder, jo a l'autobús no plorava tant, eh? Una vegada sí que alguna vegada pues, m'havia deixat una senyora coja a la parada d'autobús, però correcte. Això està sent molt dur. Això, està...
16: però, això és la màgia de ser de l'espanyol, o sea, del bandit, ver, de l'orgull, que ningú ens regala res, no com altres.
15: Tots cojones.
17: ¡Manolo!
15: Hòstia, el nen aquest de los huevos. ¿Qué pasa?
17: ¡Manolo!
15: Sant Pau, niño, hòstia. Estic trist, hòstia.
17: ¡Mi madre es del Betis!
15: ¿Qué va a ser del Betis? Tu madre es un trabolo, va, va. Està dels huevos.
12: ¡Hala, pobre nen! Són
15: huevos a...
0: Per fi sembla que l'Espanyol surt del pou, tot i així encara falten dos partits.
15: Sí, ara no ens relaxem.
0: Que es veu que la salvació aquest any podria estar als 43 punts.
15: Ui.
0: I l'Espanyol en té 42.
15: Ja està, vinga, anem a posar
0: la por.
15: Ja perquè ara si em peta la patata i moro quina
16: feix. Estem a punt de baixar, no te jode, acabem de guanyar.
15: Va, pues abandonem la lliga.
16: Vete por ahí, Codina.
0: Des d'aquí un petó als periquitos que ens escolten, que jo crec que són zero.
12: Més o menys. No, perdona, ja
18: m'he encarregat jo d'això. Em va enrenyar a mi el dia dels premis. Em va venir un oient i em va dir, mai tal meu pare que et digui si et vegi que deixis de ficar-te amb l'Espanyol.
12: És que és veritat.
18: I vaig dir, digue-li al teu pare que en principi no ho tinc pensat.
12: Ens escriuen oients, eh?
0: Un dia vindrà el pare d'aquest oient i t'apunyalarà.
18: Bueno, i
0: no, però tal com
15: ja
0: està.
15: No, perquè els aficionats a l'Espanyol sempre m'han apunyalat.
12: Espero que no.
15: És que sempre amb el prejuicio.
18: A veure si t'apunyalaran a tu. A que mi. Són catalans, eh? Passa que ho dissimulen, però són catalans, eh?
0: Aquest abdomen no el travesses ni amb un kalashnikov.
18: Ui,
0: ara
18: no,
0: tornem.
18: No els temptis.
0: Ara tornem.
19: Tenim carn.
20: I també peix.
19: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
19: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
19: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
19: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
21: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
22: Matina, Codina.
21: Un programa fet per persones de carn i ossos.
22: Felicitats pel programa.
23: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
24: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
27: Carglass canvia. Carglass repara.
28: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
29: Fes t'entendre amb mi, di.
30: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
29: Crec que m'he enamorat.
30: Normal, amb aquests preus.
29: Aquesta setmana estalvia amb les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
30: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
31: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
32: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
33: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
34: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ah, trucada romàntica de part del Daniel.
2: ¡Qué maravilla! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a First Date!
1: Semblaria que ella està passant per un mal moment i li vol donar ànims. Li vol dedicar unes paraules. I recordar-li que està al seu costat. Dos tons més i ho deixarem aquí.
3: No fa pinta que l'animi.
1: A més que si estàs una mica desanimat i et truquen a les 7:21 ja no l'agafes, eh? Bé, ho deixarem aquí. He tornat a bloquejar la línia amb la qual cosa farem...
4: Ui.
1: Sí, farem un compte enrere de 3 segons.
2: Sí?
1: Vinga, va.
2: 3, 2, 1... Línia activada.
4: Doncs ja, activada, eh?
1: I han, han trucat ja. Hola, bon dia. Hola.
5: Hola.
6: Bon dia.
1: Hola, què tal? Com estàs? Qui és?
5: Quina veu.
1: Uf, espera't, no tens gaire cobertura, eh? Tornem a provar. Bon dia.
6: Bon dia. Bon dia.
1: Va, qui ets?
6: Xavi.
4: Baixa la ràdio, Xavi.
1: Correcte, si la baixen la ràdio no anirem repetint les coses dues vegades.
5: Hi ha algú?
1: M'has dit Xavi, no?
6: Torna a repetir perquè baixo la ràdio i no ho sento.
1: Va, tornem a començar, com et dius?
6: Xavi.
1: Perfecte, des d'on truques, Xavi? Perfecte, diuen que plourà avui a Girona. Això...
4: Ja va, per allà de mestres.
1: Sí, que, bueno, pot ser que tinguis un dia passat per aigua, agafa el paraigua. D'entrada, gràcies per escoltar-nos.
6: Cada dia.
1: Així m'agrada.
5: Gràcies.
1: Què et dediques tu?
6: Bueno, soc instal·lador.
4: I què instal·les?
6: Aigua. Aigua, llum, gas, condicionat, etc.
4: Carai, tot.
5: Molt bé,
4: tot.
1: Perfecte. Suposo que el preu per hora està alt, no, ara? Perquè ja no n'hi ha d'instal·ladors, em consta.
6: Bueno, jo no sabia dir-te.
1: Treballes per compte d'altri, no?
6: No em queixo de l'altri.
1: Molt bé. Xavi, doncs res, escolta'm, no sé si has anat mai a Montse Interiors.
6: Bueno, visc a prop de Blanes i ja tenia un estil.
1: Sí. Oh. Però has comprat mai alguna cosa, no? Perquè ara et regalo 50 euros, eh?
6: Alguna coseta ha caigut a...
1: Perfecte. Doncs vinga, vas en aquesta botiga que coneixes i tries el que més et convingui per casa teva. Un petonet i gràcies per escoltar el programa.
2: Guapo. No pengis!
6: Felicitats pel programa.
1: Merci! Hola,
5: gràcies, home!
4: No pengis!
1: 7:24 minuts.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
1: De seguida el temps i totes les notícies del dia.
8: A RAC 105.

0: Awake Tonight. Efectivament, això és música per no dormir, la que escoltes cada matí aquí al Matina Codina de RAC 105, dos dels DJs contemporanis més rellevants, més manetes, que millor remenen els botons. David Guetta i Afrojack s'han unit amb la veu de Sia per fabricar aquest èxit de la música electrònica.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica Usar.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, tremenda.
2: Què tal?
0: Bé, doncs escolta'm, amb el paraigua a punt, sobretot a comarques gironines avui, eh?
2: Exacte, perquè avui en aquestes comarques es repetiran els ruixats durant tot el dia i ara al matí també poden arribar cap al Vallès Oriental i al Maresme i a la tarda també ruixats cap a punts del Pirineu, Prepirineu, de nou a les comarques gironines, també cap al Berguedà, Moianès, Osona. Aquestes zones seran les més afectades. A la resta, en canvi, sobretot comarques del sud, més clarianes al matí i a la tarda com a molt algun ruixat al voltant del massís dels Ports, amb vent de ponent i mestral que bufarà sobretot al centre i al sud de Catalunya. Avui baixen les temperatures diurnes, ho faran a les comarques de Girona i també punts de l'interior i, en canvi, seran més altes en sectors de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Tarragona. I demà sí que baixa la temperatura a tot arreu. Amb ella també baixa la cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres i els ruixats que repetiran durant tot el dia les comarques de Girona i també després a la tarda cap a les comarques de Barcelona, Pirineu, Prepirineu. I dissabte, diumenge, sembla que a poc aniran pujant aquests termòmetres. I ara mateix, entre 11 i 15 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 10 graus a Lleida, 11 a Sant Cugat del Vallès, 13 a Girona i 5 a Viladrau.
0: Doncs sorprenent aquest fresc hibrid del mes de maig,
2: ai,
0: no?
2: Sí.
0: I sobretot les nevades al Pirineu, a veure si hauran reobrir les pistes d'esquí.
3: Ai, ai, ai.
2: Clar, és que ens hem d'adaptar, aquestes coses, perquè aniran passant. Potser al desembre, al pont de desembre, no nevarà, perquè a vegades arriba molt tard, i en canvi al maig estarà nevant.
0: Mai plou ni neva al gust de tothom.
2: Exactament.
3: Fa canvi d'armari un altre cop.
2: No
0: cal.
2: Recupera un parell de peces i ja està.
0: Mig minut i dos quarts de vuit. Gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
1: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Pere, pere, pere. I ara, per estar ben informats, les notícies amb Pol Prats. Bon dia, Pol.
4: Bon dia, com esteu?
0: El Real Madrid té previst convocar eleccions anticipades.
4: Sí, Florentino Pérez es nega a donar més temps a l'empresari Enrique Riquelme, és un dels potencials candidats a presidir aquest club. Florentino ho ha dit en una entrevista a La Sexta i les ha tornat a dir de tots colors. Més tard, cap a les 9, passarà per aquí l'Albert Pedrol i us portarà els talls de veu més sucosos d'aquesta última entrevista.
5: Oiga, Pol Prats, que me pone... ¿Cómo es la frase que me la pone dura?
0: No.
4: ¿Qué?
0: Per estar ben informats, les notícies amb Pol Prats.
4: ¿Qué?
2: ¿Me la pone dura?
4: ¿Qué?
5: És igual, no sé, sempre hace bromes d'aquestes.
0: Perquè té demència, aquest senyor.
2: Ni rima.
4: Déu-n'hi-do, Florentino.
5: Senyor Prats,
4: a casa nostra, el govern i els Mossos...
0: Espera. Tots els periodistes et van en contra, Florentino.
3: A ver, ¿a qué digo?
5: Seguro que es del Fútbol Club Barcelona este señor, ¿eh? Entonces, no, simplemente lo que yo quería decir, si me deja el señor Pol Prats, que me la pone...
3: No, que me la pone nada.
5: Que yo cuando me presenté a las elecciones, pues no le tuve que pedir más fecha y más días de campaña.
4: Bé, potser el senyor Florentino Pérez s'hauria de disculpar, no ho sé, però vaja, els que sí que s'han disculpat són el govern i els Mossos per la infiltració de dues agents de policia en una reunió de professors. Justament avui hi ha una altra vaga, aquest cop a les comarques de Girona i la Catalunya Central, i a banda avui els docents s'hauran per primer cop a negociar amb el Departament d'Educació. Una altra notícia que ens ha sorprès avui és que Zara ha superat Nike i s'ha convertit per primer cop en la marca de moda més valuosa del món. El rànquing anual que fa la consultora Kantar, Google és la companyia que val més diners, seguida d'Apple i de Microsoft. I una notícia que segur que interessarà als oients del Matina Codina, perquè Madonna, Shakira i BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial de Futbol. Tal com es fa, per exemple, a la Super Bowl. El director artístic de l'espectacle serà també el cantant de Coldplay, Chris Martin.
2: Què?
0: Uau.
2: Quina bogeria.
4: Que hem conegut aquest matí.
0: Shakira sempre està als Mundials.
4: Sí, no sé com s'ho fa la colombiana, però sempre treu el nas.
2: 11 concerts i ha de cantar el Mundial. Ho ha de fer tot.
3: Claro, van a poner a Melendi, si quieres, ser bonita.
2: Pues sería mejor, bonita.
0: Hola. Pol Prats, moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
6: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
7: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
8: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
7: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
8: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
9: Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
10: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
9: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
10: Per a més informació, meetingcamper.com.
11: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
12: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
13: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
14: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
15: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Va, que arriba el millor bolo del matí de Codina de l'any. Marxem de càmping i ens fa molta il·lusió. El divendres 22 de maig, l'equip del Matina Codina farem el programa des d'un càmping molt especial, que és el càmping amb bungalows Esteny... Estanyet de les Cases d'Alcanar.
1: Aquest sí.
0: Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i radiofònic i un munt de premis. Si voleu assistir-hi, doncs escolteu el programa. Demà us explicarem com us podeu inscriure per guanyar el sorteig amb les invitacions i veure'ns en directe i aconseguir tots aquests regals que hem preparat per vosaltres, tot això amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. D'aquí una setmana i un dia estarem fent el programa des de les Cases d'Alcanar.
2: Que guai! La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Bon dia, Ferran Aràndiga. Volem conèixer aquesta hora del matí com se circula per la xarxa viària de Catalunya.
3: Bon dia, doncs. De moment comencem la jornada avui dijous amb dues incidències. Tenim un accident a la C-16 a l'altura de Puigreig que deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat a la A2 entre el Bruc i Collbató que obliga a tallar un altre carril, en aquest cas en sentit Lleida. A hores d'ara ja parlem també de retencions habituals als voltants de la capital catalana. Cues amb tot el nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat fins la Barceloneta i la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, també lentitud habitual per la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona i a la AP7 també cues des de Montornès del Vallès fins a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual amb molta intensitat per la A2 i B23 des de Molins de Rei i Pallejà i també per les vies costaneres amb cues amb 3 quilòmetres de retencions des de Cavall al Prat en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot. I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
5: Perfecte.
4: Arribarem a tot?
5: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de

0: La Marina segurament ja torna a estar una mica morena. Segur que ha trencat el color ja el 14 de maig, malgrat aquest temps raro que fa de fresqueta i tempestes de tarda, sobretot, eh? Un tema que ens va fer ballar moltíssim, que té la seva pròpia coreografia i que continua funcionant a les mil meravelles a la pista de ball. Veurem si aquest any Figaflau es treu una nova cançó de l'estiu o no. De moment, 7 i 39, Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte d'aquest matí?
1: Doncs que els Mossos d'Esquadra estaven fent la seva feina a les 2 de la matinada a la P7, van veure un Porsche caient i el van parar, que és el que faria tothom si veus un Porsche caient, no? Que és parar-lo, perquè segurament el que el condueix algun delicte ha comès.
2: Quan dius caient, què vols dir? Que estava baixant per algun lloc?
1: No, en aquest cas caient era la marca del cotxe, no és que estigués caient del cel.
3: El cotxe, este, tiene buen cotxe, tiene buen motor y buena vàrbula y todo.
1: Tiene como cuatro ruedas y todo. I doncs es veu que van dir, vale, abran el capó. I no, no tenemos nada, gente, abran el capó, te he dicho, perquè són Mossos i parlen en castellà. Llavors van obrir el maleté i es van trobar...
3: En el capó està el motor, es que trobar... eres tonto.
2: No, no, però en el Porsche, el capó, de vegades el Porsche té el maleter.
1: Nois, cap de nosaltres sap de cotxes, calleu ja.
4: Sí.
1: Abra el maletero, va obrir el maleter i què es va trobar? Es va trobar potser una bossa d'esport? No. Van trobar una bossa amb substàncies estupefaents?
3: Los triángulos.
1: No, van trobar 12 metralletes de guerra.
3: Joder!
2: Què dius?
1: Van trobar 12 Kalashnikov, que són les AK-47, són les guapes, són les de fer revolucions. I a mi el que m'ha sorprès més de tot és que els Mossos van dir, bueno, pues, això ho haurem de gestionar d'alguna manera. I de sobte es van girar i van dir, però...
3: Ah, sí.
1: Però on estan?
3: Què?
1: Va venir un altre cotxe i se'ls van endur.
3: Ostres!
1: No han trobat les 12 armes, però a les persones no sé com encara. Jo no sóc policia, Déu me'n guardi. Però s'han escapat.
3: Oh, potser l'autostop els van agafar per portar-los al poble.
1: No, allà passa el 54, també, per ser que pugessin al bus.
5: No els han detingut ni a tiros, eh?
0: Exacte. No fa gaire, traiem dades de la quantitat d'armes blanques que es confisquen, però clar, al costat de tots aquests Kalashnikovs que hem trobat, em sembla una broma de primer nivell. Gràcies, Sergi. Sí. 4 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Atenció, perquè avui tenim regals espectaculars aquí al Matina Codina, gràcies a Milar, on hi trobareu tots els electrodomèstics i les millors tecnologies i sempre Marpuga amb les primeres marques.
4: Exacte, com els altaveus i auriculars Bluetooth JBL que regalem avui i també la Smart TV LED Samsung de 43 polzades.
0: Jo crec que la clica matinera està flipant amb el concurs d'avui. Per entrar al sorteig d'aquests premis sensacionals només ens heu d'enviar un àudio al 608-7171-41.
6: 608-7171-41.
0: Dient-nos quin és el vostre electrodomèstic preferit. Ja podem escoltar alguns missatges com aquest. Hola, bon dia.
7: Bon dia, matineros.
0: Bon dia.
7: Potser cap s'atrevirà a confessar-ho per antena, però el Satisfyer ha sigut un dels aparells que més plaer i satisfacció ens ha donat a la llibertat sexual en la vida de les dones. Felicitats pel programa.
4: Toma, electrodomèstic.
2: Després de Ramon Pellicer, el Satisfyer ha estat el que m'ha substituït un cop jubilat.
4: Ah, sí.
2: Enhorabona a totes les premiades.
4: Doncs no. Ja sabeu,
0: sí,
4: si feu com aquesta oient, podreu guanyar un dels regals que tenim avui gràcies a Milar, botigues d'electrodomèstics, on trobaràs atenció i assessorament personalitzat.
0: Perdona, que encara hi ha la música sexy del Satisfyer, que ens ha posat les coses molt difícils als homes, la veritat.
1: És millor que callem, en aquest cas.
4: Demanadors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge, i a més fan la retirada de l'aparell antic.
5: Que xulo, no?
0: Milar, sempre a prop teu, molt ràpidament, quin és el vostre electrodomèstic preferit? El meu és la torradora, perquè jo no m'imagino un món sense pa torrat amb tomàquet i una plata d'embotits.
2: El meu, el rentavaixelles. O sigui, jo quan buscàvem pis per llogar, el concepte de que hi hagués rentavaixelles era clau per acceptar-lo o no. T'ho juro.
1: Eren altres temps, buscant pis.
0: Sí. Tot i que a mi rentar plats a mà és una tasca que m'agrada perquè és alliberadora i a més em permet fer escoltar la ràdio, estic tranquil.
4: A mi
1: m'agrada. Jo sóc fan de l'aspiradora, aquesta robot, de la Rumba, la Conga, cadascú la marca que tingui,
2: claro.
1: I més com a posseïdor de dos gats que estan mudant el pèl ara i que si no una perruqueria.
4: El meu, la tele, per mi la tele és superimportant. Sí, una tele gran, a més a més. Si més gran, millor.
2: Per veure cara al xou.
4: Exacte, Marc.
3: Realment, diria tele o rentaplats, també. Sí, sí,
4: ara,
3: sí,
4: t'ho has copiat.
3: Vale, perdó.
1: Inventa't un ràpid.
3: Vale, aquella maquineta que treu pèls del nas.
4: Vale, ara sí.
0: És veritat que a certa edat surten pèls de tot arreu.
3: Sí. Sí.
0: I aquesta cançó, Cien Gaviotas, ambienta l'àudio viral del dia. Cazorla.
3: Sí, perquè la roda de premsa de Florentino, el títol de Lliga del Barça o el creuer del Hantavirus aquest han tapat mediàticament un concurs que es va celebrar fa uns dies a la ciutat belga de La Pau, el concurs europeu de crits de gavina. Val? Són participants vinguts de més de 16 països, o poder 16, es van enfrontar per imitar els crits d'una gavina. Val? Hi havia penya que fins i tot es van presentar disfressada de gavina, que també s'haurien de fer mirar. Ara sentirem un tall on hi ha diversos concursants. Vull que els valoreu i vosaltres en dieu, dels que sentireu, qui creieu que és el guanyador.
6: Vale, va.
0: Bé, doncs, aquí tenim un grup de divorciats passant les hores. La veritat
8: són
0: és que
8: bons,
0: sí que hi ha molt nivell.
6: Divertit, m'encanta aquest concurs. Jo, a mi, ja sabeu, com a amant dels peluts,
8: sí,
6: m'agrada també fer imitacions, i jo de les gavines també en sé.
0: Després
1: em farà més feliç.
6: Comença sempre com un senyor, la gavina.
8: Ah, sí? Dius,
6: deu ser un home, i després veus que és gavina. Aviam. Fixa't, eh? Aviam.
0: Molt bé, Albert.
3: Pobre!
0: Per cert, que es veu que també hi participava una comitiva des de Palamós.
3: Sí, i la subcampiona va ser una gallega. Una...
1: Fins que has dit campiona, dic, pobra gent.
5: Això us ho heu copiat del Versió.
3: Ah, que també
5: aquest tema el van tocar al Versió, parlant amb catalans que van anar...
1: Tot ens ho copiem del Versió perquè ho feu millor.
3: No,
1: nosaltres venim darrere.
3: Perquè nosaltres no hem parlat amb cap català, només hem tirat el tall.
9: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Sí. I ara escoltarem O gavina voladora. No, és broma, és broma.
8: Oh, estaria guai.
0: Una cançó que, efectivament, com cada matí us posarà la pell de gallina perquè ens farà viatjar, doncs, nostàlgicament cap a altres èpoques musicals. Lillo!
2: Sí, senyor, i mira, li dedicaré aquesta oient que ha dit que li encanta el Satisfyer, perquè ja. Aquesta cançó és una mica Satisfyer, també.
0: Ja,
2: avui...
0: Ja està lligant, el tio.
2: Avui retrocedim 24 anys per escoltar un home que ho petava el 2002. Una cançó suau, elegant, de Satisfyer, ideal per començar el dia amb flow. Lletra provocadora, amb gran videoclip, per cert. Ell és Eminem, i això era el Superman.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: 11 minuts i les 8 del matí, seguim a RAC 105 al matí a Codina i ara el cartell marca destinació Rialles amb les pífies de la setmana. Totes les ficades de pota que hem fet amb el Xavi Cazorla.
2: Sí, i començarem pel dilluns, perquè la mare ens ve a fotre normalment els dilluns, ens fot la xapa sobre el Tocara Me Suena, té una turra important, ningú de nosaltres t'escoltem, Mar, i suposo que per això tu mateixa vas decidir no posar-li rigor a la secció.
3: Leonor Watling, que va perdre aquesta gala, va quedar última, va imitar la Maya Montero.
1: Que no va ni a ritme de la base. Jo no sé qui és la Leonor Watling.
2: És una actriu, no?
3: La imitadora.
2: Ah, però no, Leonor Watling. No, Leonor Lavado.
3: Lavado,
2: perdó. Ah, és que Leonor Watling és actriu.
3: La Leonor Lavado, perdó.
4: Que és que no t'enteres, Contreras.
1: Però tu no ets tan fan de tu cara més suena. Com no pots saber qui ha cantat?
2: Ha fet Hable con ella, ha fet Salvador.
5: Otro más.
3: No, aquesta és l'actriu.
2: Aquesta és l'actriu.
3: Ah, Leonor Lavado.
6: La veritat, sou los hermanos Marx.
2: Vale, confirmo que la Leonor Lavado no ha fet Hable con ella.
3: No,
7: és que aquí, de verdad, no cabe un tonto más.
2: Molt bé.
3: Oli.
2: Bona feina.
8: Vaig venir a rescatar-te, eh?
3: La Leonor ha fet una peli amb un gran amic meu i l'he vist fa poc. I
2: quina Leonor?
3: Watling. Llavors tenia Leonor Watling al cap, es diuen iguals, eh? Jo la Leonor Lavado doncs, la conec de tocar-me suena, però jo no seguia.
9: Està la infanta Leonor.
3: Una confusió.
1: En qualsevol cas no guanyarem mai un premi al rigor periodístic, això segur, ni el Pulitzer, ni cap d'aquests guardons.
3: Ho sento.
1: Però bueno, jo crec que forma part de l'ADN, del matí de cuina.
2: Ai, sí. Anem als premis RAC 105, que diuen això de premis. No va actuar la Leonor Watling, però sí al Sutherland. Ho van fer de conya, eh? L'actuació va estar molt bé, sobretot si la veies en directe al Teatre Victòria, perquè potser per la ràdio et perdies algun matís, res important, allò típic que algú li tanca el micròfon, els dos cantants, i durant una estona doncs només vam sentir un karaoke. No!
10: Ser president del Barça, brindar amb els jugadors. Jo...
11: Està? No ho veu. Passant la vida amb tu.
12: No oigo na.
13: ¿Estás ahí? Sal, ratita, quiero verte la colita.
14: No, es que no hi ha ningú aquí. Yo soy el porter.
15: Es l'únic que importa.
16: Es muy fuerte. La verdad es que a mí alguna vez también me ha pasado.
1: ¿Ah, sí?
16: Claro, estás sonando, por ejemplo.
17: Oe, oa, yo no lo respiro.
2: No lo puedes hacer porque está sonando tu voz.
16: Claro, está sonando la voz, pero ya el karaoke. O sea,
2: estás intentando y no te surtirá porque está grabada la canción.
18: No, y a no se sabe la letra, él.
2: Y cuando dejas de cantar tú, es una buena noticia.
18: Es que tonto, pobre. Él no le pasaba porque los técnicos de sonido se iban. Se iban del concierto, de lo mal que canta.
16: Sois mis mejores amigos.
1: Yo et digo una cosa, pot semblar una pífia, però per mi és una cosa per posar en relleu. Actualment hi ha molts grups de música que no canten en directe.
3: No, és a dir,
1: quan hi ha un error, posa de manifest que l'artista està interpretant la cançó amb veu en directe, sí. I això crec que és una cosa subratllada.
19: Seguro que cuando salieron le dieron las gracias al técnico de sonido. No, gracias porque hemos resaltado que cantábamos en directo.
18: Pot ser, no sé.
3: Anem
18: a la trucada despertada de les 9 i poc, on se sorteix un lot de llet nostra. Val? L'Ernest, ja has deixat de preguntar als oients si els agradava la llet, sí, després de rebre un parell de nos.
1: Sí.
18: I ara potser hauràs de deixar de fer una altra pregunta.
1: A veure si et toca aquest lot de llet nostra. T'ha tocat mai algun sorteig a la ràdio, per exemple?
12: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
7: Sí?
18: Ah, sí?
7: Sí, em va tocar una vegada que em vas fer una pregunta i em vas dir tu mateix la resposta i ens vam conèixer a l'era del sot i després vam anar a sopar...
2: Carai, sí que us coneixeu.
3: És el teu amic.
1: A veure, no és que jo el convidés a sopar i després anéssim a dormir junts a un hotel, eh? El que passa que sí que li va tocar el premi aquell d'entrades a l'Era del Sot, més sopar a l'Ocaixi i tal.
9: Madre mía, tráfico de influencia, ¿verdad?
3: Total.
1: No.
5: Però hi ha gent que des que escolta el Matina Codina fa 3 mesos o 4 que no ha d'anar al supermercat.
18: Sí, és veritat.
5: Ja, ja. Dina, sí. Sopa, avui s'han durat un electrodomèstic.
1: Sí, però ja és un tipus d'oient que participa massivament a tots els concursos, sí. Igual que aquells que van a tots els shows de televisió, no? Tots
9: sí.
1: Hi ha una senyora que jo l'he vist a la Trapa'm si pots, a l'Hora caigo, a sí. La Precio Justo, diu, senyora, vostè quan treballa?
5: Sí. I la truquem avui a 2:15.
18: Va, acabarem amb totes les pífies posades juntetes.
1: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
5: Ostres. I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Ostres, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
1: I el president del Barça fa això?
8: Que no, que és inimaginable.
1: Sí. 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert, 8 del 8.
8: Ostres, 8 i 4.
1: Les 8 del 8, sí.
9: Ostres, no coincideix gaire, eh?
1: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu amigo.
3: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
5: Home!
3: Reinhausen.
1: Hausen. Que ha de tenir un bon compi de concert.
19: Sí, molt bé.
5: Valen.
19: Bona pregunta.
1: Aplaudeixo l'Alba l'Alba Carrillo.
5: Ha dimitit, L'Alba Carrillo ha dimitit.
1: Gràcies per fer spoiler del següent tall.
5: Ostres!
1: Però guanyar, atenció, una Smart TV Colet Samsung de 65 polzades.
5: Colet!
1: I va entregar el premi millor P a EP per l'Anna.
20: Sí. Mi casa.
9: Oh, ET, que buena.
1: Recomanes alguna àrea de servei de l'APC7 o no?
19: Ninguna, absolutament ninguna.
1: El preu, algun servei que trobis a faltar de l'àrea de servei?
19: No.
3: Una entrevista molt interessant,
19: sí, sí.
3: De les àrees
19: no,
3: de servei,
19: com podem parlar. No sé si... Todo que ja,
1: És que jo vaig molt per l'APC7 i volia saber quina era la seva
18: era per interès
1: àrea
18: personal.
1: De servei sí. Preferida.
5: Va, no? Hi havia 1.500 persones al Victòria esperant que acabéssiu.
3: Jo tenia el guió i pensava que tiri.
21: Fet per la...
1: Ah, no, això ho fa el David Broncano i és divertidíssim. Ho faig jo i és una merda.
21: Molt la PC a l'alçada de la Junquera hi ha una estació de servei que t'hi pots dutxar, també.
18: Hemos ido alguna vez con el Luis, ahí.
21: Exactament, vam estar...
18: En la Junquera fuimos y luego pues bajemos a la ducha esa y no...
5: Has corregit, bajamos per dir bajemos.
18: Nos fuimos a dar una ducha luego.
21: Sí, senyor, val la pena. Jo me'n vaig des de Gelida fins allà a la Junquera per fer la ducha i estalviar-me una miqueta d'aigua.
1: Sí, no, perquè...
5: 300 euros en benzina.
1: Exacte, els preus dels combustibles estan com estan. Gràcies, Xavi Cazorla.
18: Adéu.
1: Anem a Caprabo a comprar una mica.
22: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: David, ¿dónde andas?
25: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? ¿Me pillas en casa?
24: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
25: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
24: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
25: ¡Antonio!
26: Marchando, otro colacao.
25: Eres el mejor.
26: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
27: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
28: Ocasión Plus Fest llega ya.
29: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a ExpoCasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
32: Torna ExpoCasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
33: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
34: A Ford,
0: Hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Cançó a fosqueta, però també festiva i fantasiosa, eh? A la foscor li agrada molt al Dràcula. A mi m'agrada més que es faci de dia, no? Per això presento un programa just en aquest moment, en el moment de la sortida del sol. Una de les novetats de RAC 105 cobra nova hora a les 8:01 d'aquest dijous 14 de maig. Bon dia, matineros, peu a terra!
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Estem actius, no hi ha son, i esperem que vosaltres també us saltin pròximament les lleganyes. 14 de maig, bon dia, Catalunya, gràcies per acompanyar-nos. Tenim moltes ganes de això d'acompanyar-vos a molt bon to i explicant-vos cosetes, com per exemple que avui s'espera un dia de temps insegur, sobretot a les comarques de Girona, agafeu el paraigua perquè continua aquesta tònica inestable. Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Que si a tu et toquen el voraviu, et creen angoixa i et fan viure pitjor, has de demanar explicacions i tocar tu també els pebrots. Com ha fet un català que, fart dels retards de Rodalies durant l'últim mig any, ha presentat una reclamació pels danys morals causats per la Renfe.
0: Ah, sí?
2: Doncs sí, és un noi que ha patit tots aquests retards de la Renfe de l'últim mig any i ara reclama al Ministeri de Transportes de l'Òscar Puente i a la Generalitat de Catalunya, al govern de tothom, per negligència continuada, que ha afectat greument la seva vida i salut mental, la quantitat de 9.211 euros amb 35 cèntims. D'aquí, 211,35 són per cobrir els costos de la T jove que ha anat pagant i els 9.000 restants són per causes de salut mental, negació al seu dret a l'educació i desarrelament, perquè el noi ha hagut de mudar-se a viure a Cerdanyola per viure a prop de la universitat, que es veu que no arribava mai. I clar, jo només per anar a viure a Cerdanyola jo demanaria compensació.
3: Sí, això ja són danys i perjudicis.
0: Però bravo per la paciència, no? Perquè enfrontar-te a tots aquests tràmits burocràtics, també hi ha gent que se les empesca totes i se sap tots els plecs de la llei, és increïble,
3: sí,
0: no?
3: Però si tots féssim el mateix, segurament les coses anirien diferent.
2: Una demanda col·lectiva, hi ha molta gent i la cosa canviaria.
3: El pueblo contra Renfe, ostres!
0: Però no us faria molta mandra, però engegar un procés judicial d'aquesta
3: manera. No, però fas una col·lecta i que ho faci l'advocat.
4: Jo me cojo lo que te minde.
3: Sí, acojas a esta, president.
4: Qual és este?
0: Seguim-ho. Vull conèixer el desenllaç d'aquesta història que ens planteja el 14, 8 i 4. A qui dediquem el programa, Ferrer?
3: Doncs li dedicarem a la Comissió Europea.
5: I això?
3: Que mazo, eh? Perquè avui estem de celebració, perquè avui fa, atenció, 50 anys que la Comissió Europea prohibia les teràpies de conversió en persones LGTBIQ+.
2: Ostres,
3: fa 50 anys, justament, que consistien en maltractaments com pastilles o fins i tot descàrregues elèctriques per obligar persones homosexuals a canviar la seva tendència sexual i convertir-les, segons ells, evidentment, en persones, no, normals, el que diuen normals. Doncs m'encantaria que fos una notícia de fa 50 anys, Ernest, però és que no és de fa 50 anys.
2: Ah, no?
0: Hòstia.
3: És d'avui, la notícia.
5: Què? No
3: la notícia, de que la Comissió Europea prohibirà que electrocutis a gent per no, que no sigui homosexual, és d'avui. Estem parlant de que a llocs com a Grècia, Eslovàquia, Estònia, Txèquia o Xipre, encara pots electrocutar a gent per prescripció mèdica perquè deixin de ser homosexuals.
6: I on està el problema?
3: Cállate. No, jo el que em pregunto és, ostres, estem compartint continent i moneda i projecte intentant obrir-nos al món en un lloc on encara s'electrocuta gent per intentar que deixi de ser homosexual, companys,
5: sí.
3: Estem tots molt malament.
2: Está muy bien, lo yogur griego.
3: No parleu
2: no,
3: ningú, no.
2: Digo lo yogur griego, que está muy bien.
0: Mal rotllo ens has fotut ara.
2: Europa
0: aquí,
2: buena.
5: Sí,
2: hola,
5: tu.
3: Bueno, ¿qué faig? Desinformo Catalunya, com fa l'Alan?
5: No,
2: se votan entre ellos luego en Eurovisión.
0: Marc Puga, molt bon dia.
5: Bon dia, és que clar, ara.
2: Vinga, aixeca una nena.
5: Vinga, va.
3: Ara què? Amb què ens sorprendrà?
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te, Marcita?
5: Fins ara estava contenta. Per què? I per què? Doncs perquè Maya Montero s'ha pronunciat després del suposat desastre del concert a Bilbao.
7: Aquesta sí que l'hauríem d'electrocutar.
5: Ala! Toni, va, per favor.
7: Quin desastre de cantants.
5: El cas és que si a mi una cosa em fa feliç és quan els artistes fan aquestes coses de donar la cara. No, això m'excita, que no es quedi callats.
7: Claro.
5: I em mola perquè la tia ha fet un post col·laboratiu a Instagram amb l'Oreja de Van Gogh i ha fotut un text que ens ha callat a tots i m'incloc a mi, perquè aquí la vam jutjar d'alguna manera, ens vam burlar d'ella i ella ha posat resumint perquè és un text molt llarg.
3: Me vais a comer.
5: Bon dia, ho he posat en castellà, però...
0: Bon dia.
5: Bon dia, fa 3 setmanes que ja havia plantejat com serien els dies després dels concerts a Bilbao. Vaig arribar a Bilbao, em vaig dutxar, vaig recollir, el que és que estava molt feliç.
0: No, comunicat on explica que es va dutxar.
5: Sí, explica molt detalladament què va fer.
2: Que desayuno, lo dice, porque allí se desayuna muy bien.
5: No, diu que mira sèries amb crispetes. Diu, l'endemà el meu mòbil, que també havia descansat, molt important això, cremava de missatges d'afecte, amor i felicitacions. Cap a les 7 de la tarda vaig rebre la trucada d'un amic meu que, preocupat, em va preguntar si deixaria la gira. I jo li vaig dir, com? I li vaig respondre que no, un no rotund. I li vaig preguntar que per què m'ho deia i aleshores l'amic li va explicar tot el que havia passat a xarxes socials. Llavors la Maya diu, estic orgullosa i emocionada pel que vaig viure a Bilbao. 30.000 persones donant-ho tot amb un públic meravellós i si alguna cosa positiva puc treure d'haver baixat a l'infern és que això em fa indestructible.
3: Sí, senyora.
5: Madrid, no sabeu les ganes que tinc de veure-us. Show must go on.
3: És que ara... Era més bajoner lo teu que lo meu.
5: Per tant, bravo per la
0: no,
5: Maya.
0: Aquesta no la pot cantar, per exemple.
5: No ho sé.
2: Ni les de l'oreja.
5: Però tothom pot tenir un mal dia. I mira, ella ha fet aquest text i em sembla superbé.
3: Sí, senyor.
0: Sí,
5: molt bé, Maya.
0: Sí, però és com si tu fas cada dia malament la teva feina, no? I has d'anar fent comunicat justificant perquè
5: ho
0: fas malament.
5: Ha fet algun gall en algun moment del concert. El que passa que la gent ha fet viral els moments.
2: Sí, hi ha una cançó que sembla que estigui posseïda per l'esperit de
0: Belcebú.
5: Pobreta, perquè la gent no m'està
2: explicant. Se jugava en el Madrid.
0: Però si ho continua fent així,
5: bueno,
0: no hi haurà justificació possible. Ho seguirem de prop des del matí de Codina, perquè tu pagues el preu d'una entrada i vols que el show estigui a l'alçada del preu d'aquesta entrada.
3: Tu la defenses perquè va fer el mateix amb la Leire que vas fer amb la Mònica Usar amb els Premis Rex.
2: Home, és un comunicat ara.
5: Esats.
0: 8 i 8 dijous. I si una cosa està passant també en les darreres hores, és un canvi de temps que ens explica cada dia i cada hora la Mònica Usart aquí al programa. Un canvi de temps sobtat, on estem passant de la calor d'estiu al fred una altra vegada. De fet, tenim aquí ara mateix el Francesc Mauri. Bon dia, Francesc.
6: Correcte, bon dia. Temperatures canviants a les darreres hores. Girona, 13 graus, Amposta, 16, Sant Cugat del Vallès, 11.
0: Sí.
6: I això significa que hem de fer un canvi de perspectiva en el nostre dia a dia. Per exemple, dormir tapats fins dalt, però... amb un peu fora. No cal estar-lo 100%
0: exclusiva.
6: Tapat.
0: Sí, exclusiva.
6: Tenir la tovallola a mà al costat de la dutxa. Quan surts de la dutxa sempre fa virugi.
2: Sí, home.
6: Se t'arronsa la tita. I en aquell moment és clau tenir una tovallola...
2: Sí, senyor. Si no t'estripa, què fas?
6: A mà.
0: Tota la raó. Una mica de brillo, Francesc, va.
6: Acompanyeu-me, doncs, a la pantalla.
3: I dale amb la pantalla, que estem a la ràdio.
0: No, no, i el tio ha entrat una pantalla aquí,
6: amb una diapositiva, aquí la veiem. Tenim la imatge, per exemple, del que no s'ha de fer. L'Enric de Mollerussa sortint de casa en màniga curta.
2: Ostres, no.
6: Error.
0: Que no sigui una mica tontet, l'Enric, també.
6: Aquí la imatge d'un cotxe amb el vidre congelat, després d'haver passat, doncs, tota la nit al fora del carrer.
3: És intel·ligència artificial, aquesta foto.
6: Aquí una tita arronsada. Són els efectes del canvi de temperatura.
3: Està prou recta, però.
2: Ja, però està al revés, la diapositiva.
5: A pensar que la tita...
0: A vegades passa que ho poses, no?
3: No, ui, però aquesta tita a mi em sona.
5: És la del Sergi.
0: No, va.
3: No, no, la meva estaria fora de plano.
6: És la meva.
5: La teva no s'arronsa.
6: Mauri.
0: Bon dia. Va, una mica de nivell,
2: sisplau. En quin moment?
0: Gràcies, Francesc.
6: A vosaltres.
3: I fa una diapositiva a sobre, com de record.
0: Matina Codina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: possiblement la britànica que millor representa el so majestuós i sofisticat pop del moment és la Ray amb Where is my husband? Segurament va marxar per tabac i encara no ha tornat. 2:30 i 1:15 del matí, seguim al Matina Codina i atenció perquè avui tenim un tros de concurs que és un espectacle gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies i sempre de primeres marques.
1: Ole!
2: Ole!
1: Bravo!
0: Com per exemple els altaveus i auriculars Bluetooth JBL que regalem avui i també regalem un Smart TV LED Samsung de 43 polzades. No esteu flipant una mica?
2: Ole! Ole! És increïble.
3: Que maravilla.
0: Mira, l'altre dia els vaig conèixer, els de Milar Botigues d'Electrodomèstics a la gala dels Premis RAC 105, 6a edició, gent que més enllà de la iniciativa, l'emprenedoria i la qualitat del seu gènere, que diria la meva mare, són molt bona gent.
2: És que ja se'ls nota.
0: M'alegro que els vagi bé a la gent de Milar Botigues d'Electrodomèstics.
4: I tant.
5: Dóna'ls records quan puguis. El proper
0: no sé si els tornaré a veure, però si torno a coincidir amb ells, els donaré records.
5: Que van francament bé.
4: Sí.
0: Mira, Lluís, la pregunta que fem avui als oients és quin és el teu electrodomèstic preferit? 608-7171-41. Entre tots els missatges regalarem totes dues coses, eh? Els auriculars Bluetooth JBL i la televisió Smart TV LED Samsung de 43 polzades.
5: A mi m'agradava molt, m'agradava dir, perquè ja no fa temps que no la passo l'aspiradora, perquè em recordava, ara faré una broma, em recordava el Diego Armando Maradona.
2: Hi
5: ha una cosa molt divertida que sí. Quan estàs amb l'escombra i estàs amb el recollidor, sí. Sempre ja es queda aquella cosa.
0: Sí, ja està.
5: Es queda una línia.
0: Ja s'ha entès.
5: Que mai es sap.
2: I el Maradona passava molt l'escombra.
0: Gràcies a Déu, la nostra audiència és molt intel·ligent. 608-7171-41.
6: 608-7171-41.
0: Quins són els comentaris de la nostra audiència? Escoltem-los, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Bon dia, Codina. Bon dia. A mi l'electrodomèstic que m'ha facilitat més la vida ha sigut el microones. Suposo que a mi i el de molta gent. Perquè crec que és un electrodomèstic que és el que fa servir molt. Pues vinga, matiners, que passeu bon dia. Adéu.
3: Escolta'm, el microones provoca malalties.
8: Ei, càncer.
3: Compte, com
8: no, ondes, microondes.
4: No, ai, va.
0: No, sí, antivirus provoca.
8: Fa xispa con la vacuna del Covid i luego te sale antivirus.
0: Mira, has provat mai, Miguel, de posar el cap a dins del microones?
8: Sí, però no cierra la tapa.
4: Miguel, ¿cuál es tu electrodoméstico favorito?
8: No tengo electrodomésticos en casa. ¿Por qué los controla Bill Gates? Todos.
2: ¿Todos?
8: Todos tienen un chip.
4: ¿Y cómo vives?
0: Espera, que tenés también Torrente. Buen día, Torrente.
2: Estarán contentos, Camilar.
4: Sí.
3: Déjame que te diga una información de última hora. Una información científica.
4: ¿Ah, sí?
3: Tú sabes que no se puede poner un huevo en el microondas.
2: ¿Por qué?
3: Porque te pillas el otro con la puerta.
2: Venga,
0: alegría. Més missatges. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia, matiners. Pues mira, a mi l'electrodomèstic que faig servir més és la torradora.
0: Mira, com jo.
9: I la cafetera.
2: Molen. Mira,
0: hòstia.
9: Imprescindibles per començar el dia.
2: Sí, mitja vida.
9: Pues vinga, matiners, que passeu bon dia.
0: Completament d'acord amb aquest senyor. Què faríem sense torrades i cafè? Mare meva.
2: Morir-nos.
0: En la misèria, efectivament. Va, un altre missatge.
10: Mira, per mi, el millor electrodomèstic és una bona màquina cafetera. Vinga, felicitats pel programa.
4: Molt bé.
0: Gràcies. No és cap secret que la gent que ens escolta és molt cafetera.
4: Sí, tant.
0: Jo que porto barba, per exemple, la màquina d'afaitar la trobo totalment imprescindible.
2: Oh, sí.
0: Perquè amb la gilet, sóc un tio bastant maldestre.
2: Però a veure si inventen una que no deixi la pica, com si hagués explotat una cobaia.
3: Sí.
2: A vegades...
3: Joder, quina imatge.
2: A mi a casa no em deixen afaitar-me si el lavabo s'ha fet aquella setmana. Ja. Aquell dia. Avui.
3: Aquell mes.
2: Sí, aquell
4: dia. Has de quedar com un nou.
0: No,
4: sí?
0: És que has de posar paper higiènic a la volta.
2: És impossible.
0: Llavors, la meva mare em va explicar això i dic, mira, em surt més a compte anar a pagar 30 euros al barbier.
2: Jo cada dos mesos canvio el sifó del lavabo per no haver de rentar els pets.
0: Quin és el vostre electrodomèstic preferit?
6: 608-7171-41.
0: No recordo un concurs amb tants missatges com avui, eh?
4: No, no.
0: Podreu guanyar un dels dos regals que tenim per sortejar gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on ja sabeu que hi trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili i també instal·lació i muntatge. I a més, fan la retirada de l'aparell antic. Això sempre et facilita les coses. Milar, sempre a prop teu. Ah,
11: cómo hemos cambiado.
12: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
11: Citroën.
12: Consulta citroen.es.
13: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
6: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el...

0: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
4: A RAC 105, estàs

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Encara no ha arribat el moment, eh? I a aquesta hora del matí ens posem al dia amb el Pol Prats per estar ben informats. Bon dia, Pol!
2: Bon dia, matineros. Doncs comencem en clau esportiva perquè el Real Madrid té previst convocar avui mateix les eleccions. Florentino Pérez ha ignorat la petició del seu potencial rival, l'empresari Enrique Riquelme, que li havia demanat més temps. Florentino també ha tornat a parlar ara a la Sexta i ha dit que aquesta temporada els àrbitres els han pispat entre 16 i 18 punts.
1: Sí, home, va.
2: A casa nostra, el govern i els Mossos han demanat perdó per la infiltració de dos policies en una reunió de professors. Això quan avui els docents es reuneixen amb el govern per desencallar el conflicte laboral i tot plegat coincidint amb la vaga de mestres que avui serà a Girona i la Catalunya Central. En economia, Zara s'ha coronat com la marca de moda més valuosa del món. Per primer cop ha superat Nike en el rànquing anual de la consultora Kantar. Google és la número 1, seguida d'Apple i de Microsoft. En música, Madonna, Shakira i BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial de Futbol, tal com es fa a la Super Bowl. A més, el director artístic d'aquest espectacle serà el cantant de Coldplay, Chris Martin. I acabem al Regne Unit, perquè ha aixecat molta polseguera la manera com un regidor ha celebrat que l'hagin escollit com a representant del seu districte. L'home, que és del Partit Ecologista, ho ha celebrat fent un tomb per Manchester amb un Lamborghini que contamina 5 cops més que un cotxe normal. Com us podeu imaginar, a aquesta hora encara li plouen les crítiques.
1: Gràcies, Pol!
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
1: I tanquem el bloc informatiu amb la informació meteorològica. Mònica Osar, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola, avui Mònica. Tornen els ruixats i les tempestes, exacte, sobretot cap a les comarques de Girona.
4: Sí, és on es mantindran durant tot el dia i fins i tot també poden arribar al matí a algun punt del Maresme, Vallès Oriental, i a la tarda ruixats també en sectors del Pirineu i del Prepirineu i al voltant del massís dels Ports. A la resta, en canvi, més clarianes i vent entre ponent i mestral que bufarà sobretot al centre i al sud de Catalunya. Avui comença a baixar la temperatura. De fet, ja ho va fer ahir en algunes comarques. Avui, sobretot cap a Girona i també punts de l'interior, i en canvi més altes les temperatures en trams de la costa i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, on bufarà aquest vent més aponentat. I demà baixa més la temperatura, s'esperen ruixats a moltes comarques i cota de neu que baixa entre els 1.400 i 1.600 metres.
1: Gràcies, Mònica. Adeu. Paraigua i jaqueteta.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.

0: I aquesta hora l'impuls per llevar-nos el trobem en aquesta cançó que ens atrau de forma gairebé animal i salvatge. Té 12 anys ja aquest Animals des de la bossa de reserves musicals de Maroon 5. Bona, bona.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Déu-n'hi-do amb l'efemèride d'avui.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Un 14 de maig d'ara fa 64 anys es van casar el rei Don Juan Carlos I i la reina Sofia.
3: Papá,
4: viva los novios, papá.
3: Bueno, viva.
5: Felicidades.
3: Muchas gracias.
5: Esteu contents, entenc, a casa.
3: Mucho.
5: T'acordaves, no?
3: Claro.
4: Alegría.
3: A ver si podéis llamar a la Sofía y la felicitáis de mi parte.
5: Vale, ara. Sí. Lluís li donarà records.
0: Jo creia que tot el contingut més de premsa rosa el tocava la Marpuga, però veig que avui tens ganes
6: Estava molt emocionat.
5: Però com que té un punt de política, també m'agrada. Sí. He pensat en explicar com havia anat la relació amb els reis, però després he recordat una mica un treball i tal, i he pensat, calla, canviem de tema, no? Perquè al final pues, és una relació llarga que, sens dubte, Juan Carlos, l'amor, el respecte, el carinyo i la fidelitat han regnat, mai millor dit, durant tots aquests anys de relació. Però us haureu enfrontat alguna crisi, suposo.
3: Alguna cosilla ha habido.
5: Però no per la teva manera de gestionar l'oci nocturn, sinó per els problemes que trobes en qualsevol relació llarga.
0: Són persones, també, els reis.
5: Jo tinc un doctorat en relacions llargues. Ui. Perquè no he tingut relacions curtes. Han sigut sempre llargues i han acabat sempre fatal. Llavors sóc expert en el que s'ha de fer i en el que no. Per tant, us explicaré coses que passen quan tens una relació llarga.
6: Ah, m'encanta.
5: Per començar, a l'hora d'estimar-te íntimament, diguem, a estimar-te allò sense roba i amb molta... Al principi és com molt espontani, no? De vinga, va, aquí mateix, al passadís de congelats del bon preu. Ah? I després ja comences amb el... Ostres, dimecres a les 6, després del dentista, tinc una estoneta. Sí. Tinc 20 minuts. Si et va bé, quedem. Si no, ja ho deixem pel mes.
7: Ho deixo agendat, no? T'he compartit l'agenda.
0: Es va complicant l'agenda i també van creixent els maldecaps, també, precisament, tu.
5: Després, les grans discussions al principi és... Home, estic fart de que pensis que no t'estimo!
7: Oh.
5: Ja comencen a donar lloc a petites enganxades diàries sobre... Hòstia, t'has endut el tàper bo, que ja saps que l'altre que va perdent per una altra. Oh, és que estàs respirant molt fort i no sento la tele. Després, abans trucaves per explicar com t'havia anat el dia, perquè trobaves a faltar el so de la seva veu, per gaudir del seu riure quan li explicaves un acudit.
0: Aquella il·lusió amb el WhatsApp, eh?
5: Exacte. I ara és... Em pots trucar, sisplau, quan surtis per posar l'aigua a bullir, que he de posar els macarrons? Tinc gana.
8: Que bueno.
5: Fixa't com va perdent màgia una mica. Abans tenies un pet i anaves corrent al lavabo amb qualsevol excusa per tirar-te'l perquè no pensés que era un marrano. Ara els celebres davant de la seva família quan estàs a l'aniversari de casats dels seus pares i xoques la mà amb el sogre.
0: Hi ha parelles que tiren endavant l'activitat aquesta del pet cassola. No cal explicar-lo, no?
9: Claro, yo con mi Mercedes los ponía todo en el sofá y nos tapaba con la manta y luego la levantaba y hacía un movimiento.
0: Ets un partidazo.
9: Qué asco. Claro que sí. Y se reía, mi suegro se reía.
5: Veient la panxa que tens, deuen fer una il·lusió els teus pets.
9: És veritat.
5: Després, arriba el moment en què pots diferenciar entre si la teva parella està enfadada o només molesta o potser decebuda o cansada o només té gana i actuaràs en conseqüència, que és enfadant-te preventivament també tu. És la manera de gestionar-ho. I després també li donaràs més importància a la fidelitat audiovisual que a la romàntica. Enganya'm amb el veí si vols, però com veig el següent capítol d'Anatomia de Grey sense mi, tindrem una crisi.
0: És alta traïció.
5: Home,
0: alta traïció.
5: Al principi, què feies? Doncs un dia la sorprenies a la teva parella i li deies, avui li porto flors, o avui li porto bombons, no? O mira, he fet una foto junts que tenim de quan vam anar a passejar per la Ciutadella i l'he posat en un marc que em vas dir fa 2 mesos que t'agradava molt. Ara puges amb paper de vàter i el gest romàntic és que m'he recordat, tot i que te l'has acabat tu.
8: Sí, senyor.
0: Gentleman.
7: Pues quan... més important.
5: No, bueno, clar, però vas a lo pràctic. I quan comences, dorms enganxadet.
7: Oh.
5: 365 dies l'any. Enganxat, abraçat, allò de dir no puc enganxar-me més perquè llavors ja estaríem fent l'acte. I amb els anys passes a ser com un mercenari de la son, no? Perquè a l'hivern, molt juntet perquè és pràctic, però a la que pugen 2 graus, canvies de casa, fas co-living.
8: Sí.
5: I per acabar, que sapigueu, relacions llargues, que mirareu junts al mòbil a cada punta del sofà durant 2 hores i quart per la resta de la vostra vida, i quan comenci la discussió aquesta de ja no fem res junts, diràs, però si passem molt de temps de qualitat. Estem tot el dia fent coses junts. No és mirar TikTok. Si has d'enviar un reel, ensenya-li amb el teu mòbil. No li enviïs parlant.
0: Hi ha un moment que al principi, potser si està molta estona amb el mòbil, pots pensar que està parlant amb una tercera persona. Després, al final, després de 64 anys, com el rei d'Espanya. Ja penses tant de bòstic per enamorar-te.
5: Sí, sí, així deixa d'enviar-me memes de coses, de cortines que no penjarem mai.
6: Hi ha una cosa encara
5: memes
6: més enllà.
5: Memes de cortines? No, memes no, però sí que jo em trobo a la meva bústia i tinc 50% de memes divertidíssims i l'altre 50% són merdes que vol posar a casa que jo ja li he dit que no m'agraden, però que ella segueix dient, mira com bé, que bé queda aquesta cortina groga. Qui té una cortina groga?
6: Jo, ja tu trobaràs això, Sergi, com a casat ja des de fa un temps, hi ha un altre pas encara més enllà, que és, a part de lo dels mòbils separats, parlar amb la teva parella dins de casa per WhatsApp.
5: Això em sembla excessiu.
0: Fred, molt fred.
6: Això passa,
0: molt fred.
6: Sí? Això passa, això passa.
5: Que bé. Pues jo ho feia això amb la meva ex i mira on estic. Vull dir, vigila tu també.
6: D'acord, gràcies.
8: No, avui, parla avui la perquè, veu de l'experiència.
0: Avui perquè tenim pregunta a l'audiència, no? Que és quin és el teu electrodomèstic preferit, però un dia podem preguntar què és el que més et molesta de la teva parella i rebentem el telèfon mòbil del Matina Codina.
5: Aquí un petó a l'Helena des d'aquí, que sé que m'està escoltant, i quan arribi segurament podré diferenciar si està enfadada, decebuda o amb gana.
8: L'Helena t'adora.
0: Sí.
5: Brava. Jo ella.
0: I nosaltres també, Sergi. Deixa'm preguntar al Juan Carlos si hi ha alguna celebració prevista per aquests 64 anys de matrimoni amb la reina Sofia.
3: Sí, a cenar.
6: ¿Vamos a cenar?
3: No, me voy a cenar yo con unas amigas que tengo allí en Abu Dhabi.
6: ¿Y mamá?
3: Pues ya le haré una videollamada, coño, mientras la cena, joder. Bueno, pensaba que es tu madre. Más es griega, ni yo no la entiendo.
1: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a MG

0: l'essència nutritiva i enèrgica d'aquesta cançó de David Guetta, que mai ens deixa indiferents. Ens ha acabat d'obrir els ulls aquest dijous 14 de maig. Som a RAC 105 i al matí acudint escoltant aquesta col·laboració de la Francesa al costat de Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone. I ara arriba el concurs setmanal amb els mini matiners que escolteu al programa. Si teniu entre 3 i 10 anys, ja podeu marcar el 902-477-105 per guanyar entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona amb tota la família.
1: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: I podràs veure més d'11.000 animals marins de centenars d'espècies diferents, com, per exemple, els nostres comodins del programa, que són els pingüins de l'Aquàrium. Bon dia.
2: Calla't, niño, patagata.
3: Quina prou. Manera de saturar el micròfon, Maxi.
4: És horrorós. Soc un pingüí, tampoc em demanis ara que sàpiga fer ràdio.
5: Ets tu?
0: A veure, a veure el nostre mini matinero d'entre 3 i 10 anys que ha trucat al programa. Bon dia!
6: Àlex. Em dic Àlex.
0: Molt bé.
5: Doncs,
0: des d'on truques, bonic? Des d'on truques, Àlex?
6: Estic a Barcelona. Estic a Barcelona...
0: Sí.
6: La camí al col·le.
5: Molt bé, Àlex.
0: Doncs veig, denoto certa il·lusió. No et fa gràcia anar a l'escola avui o no, Àlex?
6: Sí.
0: Sí, perfecte. Molt bé. Doncs va, a veure, jo crec que hi ha una cosa que et farà molta més il·lusió, que és anar a l'Aquàrium de Barcelona, i per aconseguir-ho has de respondre correctament la pregunta que et farà ara la Mar Puga.
2: Vinga,
5: Àlex, la pregunta és: què fa un pop quan se sent en perill? Tirar tinta per confondre els seus enemics. B, trucar a la policia submarina. O C, posar-se un bigoti de mentida i fer-se passar per una alga.
2: Una
4: alga
2: no
4: té bigoti.
5: La A,
4: diu
5: la...
4: Marcamos la de Àlex, precisament.
0: Sí, he notat moltíssima convicció a l'hora de dir la resposta. Sembla que ho té molt clar, és correcta la resposta o no?
4: I la resposta és...
5: correcta! Molt bé! Guanyador.
0: Àlex.
7: El Camp Nou, Valgena.
5: Què?
0: Àlex, moltes felicitats. Són 4 entrades per anar a l'Aquàrium. Amb qui hi aniràs?
8: Amb qui aniràs?
6: Amb el meu pare, la meva mare, jo i el meu germà petit.
5: Ai, quin planazo, Àlex.
0: M'hauria agradat molt que diguis, no, deixaré els pares a casa i vaig amb uns col·legues.
4: Amb uns col·legues.
5: Que mono, passeu-vos-ho molt bé, Àlex.
0: No, no pengeu família i...
6: No.
0: Sí, senyor, visca el bàsquet!
5: A tu!
4: No pengeu!
0: Prou ja amb el caos aquest.
9: Branqui, notes això? El nostre món s'ha tornat més emocionant.
10: Ostres, Coralleta, què està passant?
9: El nou Aquàrium, espais impressionants plens de sorpreses, experiències immersives que t'envolten, realitat augmentada que et farà vibrar i jocs que t'enganxaran per entendre i protegir el mar.
10: Brutal, segur que els encantarà.
9: I tant. A més, hi ha promocions irresistibles esperant-te a aquariumbsn.com perquè ningú es quedi sense viure-ho. Coneix el nou Aquàrium, més emocionant que mai.
1: 5 hores de ràdio matinal.
11: Que voldries que en fossin més?
1: Hey! Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
12: Suavemente. Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
1: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del Poble Espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
13: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
13: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Patrocina aquestes...
16: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot. Espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
15: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.

0: Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: La teva música.
2: És el millor que hi ha.
3: Dance.
4: This is Calvin Harris.
5: Hola, Rexin C.
6: M'encanta la vostra ràdio.
7: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
8: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de la MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya. Per alguns és un circuit i pels amants del motor és on es forgen els campions com Marc Márquez.
9: Bueno, aneu a veure les motos, eh? Jo les aniré a veure, però des del paddock, perquè vaig fer mal l'altre dia i no corro. Però,
8: Un altre cop t'has fet mal.
9: Es veu que sí, ara em sembla que aquí a l'Espanya van d'operar o van de fer alguna cosa, no sé.
10: Has de vigilar,
8: Què vol dir, et sembla? Deus tenir una data, no?
9: Bueno, però ja com em fa mal tot el cos, perquè he caigut tantes vegades i m'he trencat tot, pues, jo què sé, ja no sé si és aquí o és avall o és que fer un canvi de temps, no sé.
11: Pobret, bueno, podem gaudir del germà, que el germà també corre.
9: Sí, clar, corre l'Àlex.
8: Escolta, doncs, si voleu ser testimonis de tot aquest espectacle, no us ho perdeu, entreu ara a circuitcat.com i compreu entrades. circuitcat.com. Sí.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
8: Últim cop d'ull a la xarxa viària. Comptem cotxes amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous. Ara mateix fa una estona amb un tall per manifestació en els dos sentits de la marxa, a la C-55 a l'altura de Clariana de Cardener, que deixa desviaments senyalitzats. També a la xarxa viària catalana tenim fins a 3 incidències. Tenim dues avaries a la A2, una al Bellpuig i l'altra al Bruc, en direcció Lleida, que totes dues tallen un carril de circulació. També tenim un accident a la A7 en sentit nord, en direcció Tarragona, que deixa també un carril tallat entre Vilaseca i Vinyols i els Arcs. Per altra banda, el col·lapse de retencions més intenses, sobretot es troba als voltants de Barcelona, amb tot el nus de la Trinitat que impacta de ple a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També tenim lentitud al Vallès, sobretot a la AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud i en sentit nord, al punt de Sant Cugat del Vallès. També l'entrada que impacta de ple a les dues rondes és des del Llobregat, ara mateix amb retencions a la B23 i A2, des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
8: Al Matina Codina, 13 minuts i les 9. De seguida repassem el més destacat de la tele amb l'Alan Lillo. Oh. Crec que portes les últimes declaracions que ha fet Florentino Pérez.
13: Sí. Tenim Florentino Pérez, tenim La Revuelta, David Bisbal a l'Hormiguero.
9: ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dices?
13: Una cosa, una meravella tot.
9: Ese Floren bueno.
8: Serà després de Mama Duixa. Tampoc.

0: Vau flipar, no?, amb l'actuació de Bruno de Fabrizis Mamaduixa a la sisena gala dels Premis RAC 105. Espectacular, sí. Quina èpica, quina força que té aquesta, que és la primera cançó d'avançament del seu nou disc, Tothom té raó, a RAC 105, 10 minuts i les 9.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Hola, Lillo, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fem un cop d'ull a un dels moments viscuts ahir a la revuelta de Televisió Espanyola.
2: Sí, perquè en el seu afany de fer preguntes xorres d'aquestes que els encanten, em van fer una tipus joc d'aquestes que li agrada molt, jo crec, que la Mar Puga. Aquests jocs tenien l'actriu Imma Cuesta i li van preguntar per tres personatges. Aviam. I havia de decidir amb qui es casaria, amb qui tindria relacions íntimes,
0: sí,
2: i té un descart, i a qui descartaria. D'acord?
3: Que suau, ho han fet.
2: Sí, i a més, per cert, ha funcionat molt bé a xarxes i ja estan dient que això ho implementaran ja per sempre.
3: Ai, doncs jo també vull jugar, va.
2: Els personatges eren Florentino Pérez,
3: vale,
0: home,
2: Lucas, Dandy Lucas,
4: sí, vale,
2: i l'actriu Sydney Sweeney.
3: Ostres.
4: Qué pelos.
5: Yo me voy a casar con Florentino.
6: Está a su vez, está ahora en un momento el complicado, ¿eh? O sea,
4: sí,
6: le
4: está complicado.
5: ¿Está complicado?
6: Sí.
4: ¿No lo has visto?
5: No.
6: Bueno.
4: Está complicado.
6: Vale, casarse con...
5: Me caso con Florentino y hacemos un buen acuerdo matrimonial de, vale, las cosas que se van a hacer y que no. Luego, dama descarta a Andy.
6: A Lucas. Perdón. Perdón.
5: ¿Pero no era Andy?
6: ¿Qué es lo que dijo Lucas? Vamos a descartar a Andy. Es lo que...
5: Y luego me tendría una noche de pasión con permiso de mi mujer con Sweeney Twinney, esta, ¿cómo se llama?
6: Sydney Twinney.
5: Porque seríamos un poco como las grecas, ¿no?
4: ¿Qué has dicho? Con Tinky
5: Ella
4: Winky.
5: Ella rubia,
4: o sea, Tinky Winky, follaba, ¿eh?
5: Sydney
4: Twinney. Tinky Winky.
6: Sydney Twinney.
0: Home, a veure...
7: M'encanta Sydney Twinney com a amiga del Bugs Bunny,
0: sí,
7: eh?
0: Exacte. Home, jo crec que casar-se amb el Florentino Pérez,
4: sí, sí,
0: un és un molt bon negoci, eh? A més, ara que està, sí, tan decrèpit, no? Que veiem que estan les últimes ja...
3: Sí, es queda resposta fàcil.
0: Sí, seria, està en moda de l'últim cop del gran emperador, no? Sí.
2: A més, no passa per, sí, casa, vull dir que seria pràctic, sí, perquè tens la casa per tu.
0: Ara, clar, és molt masclista.
7: Que no et fotis separació de béns, eh, però?
8: Ah, a Pedro li agradaria casar-se amb ell.
4: Una miqueta, no? La verdad, sí, es que el viernes noche, no? O sábado sabadete, no?
8: Home!
4: Con Florentino.
8: Ai, que rico.
3: M'encanta aquest joc.
0: Sí, no?
3: Sí, jo jugo molt amb els meus amics.
0: Tu amb qui et
2: casaries? Mira, sí, de la gent de l'equip, va.
7: No, és horrible.
3: Sí, això. Sí, però sou quatre.
7: Bueno, és igual, mata-me.
0: Jo no jugo.
2: Descarta un, el que vulguis.
3: És que és? No penses descart.
2: Va,
3: no.
2: Sí, digues.
3: Però en...
0: T'agrada molt jugar, et proposem jugar i no jugar.
3: Però és que sou quatre.
2: Bueno, no, escolta, doncs, xata, t'estan dient que descartis un.
8: Pensem-nos una temàtica que inclogui a quatre persones.
0: No, m'autodescarta, ja està.
3: Doncs feu una subopció més.
7: Vale. La quarta opció és obrir un negoci amb aquesta persona.
3: Ostres!
7: Sí.
3: Home,
7: va,
3: sí, obro un negoci amb l'Ernest perquè ens entenem superbé.
2: Val.
7: Vale, no treballaràs, eh?
2: Amb qui et casaries?
3: Em caso amb el Sergi, perquè és com un amic gay.
7: Gràcies, vale, suposo. Ma, ha començat molt amunt la frase, sí, i ha caigut en picat,
8: eh? És verdad que alguna vez le veo cosilla de...
0: Sí,
7: soc un, bueno, tio molt obert de ment.
3: I segurament...
2: Queden les pitjors.
3: I segurament...
2: A qui mataries i amb qui t'aniries?
3: Tindria una nit de passió. Perquè ja vaig tenir un somni amb Xavi Cazorla.
8: Ah, sí?
2: Calle!
8: El somni, home, que n'havies desvetllat, que era amb mi, és amb mi, llavors.
3: Ai, és veritat.
8: Ah, vale.
7: És que... Molt bé, Marc.
3: Era per descartar-la. O sigui,
7: és que si em matava a mi, Alan és homofòbia, és delicte d'odi.
3: Era per això.
2: Que lleig.
3: Alan, però a l'Alan és el que estimo més.
8: Ah, que ha salutat.
2: Hòstia, doncs, Déu-n'hi-do. Bueno, anem al Bisbal.
7: Molt ben jugat, mare, es nota que t'agrada aquest joc.
8: Home, Pau.
7: Has ofès a tothom per igual. És
3: veritat.
0: Tens una capacitat per fotre't en jardins que és increïble.
3: Si no, heu dit vosaltres que jugués, a sobre que em mullo.
2: Bueno, mentre això passava, a l'Hormiguero d'Antena 3 tenien David Bisbal.
8: Estamos.
2: Que ara feia unes dues setmanes que no hi anava.
8: Muchas gracias. És verdad.
2: Gran David Bisbal, que com sempre va estar fantàstic. I es van recordar del seu pare, que va morir no fa gaire, i a més ho va fer amb unes paraules molt emotives.
9: Mi padre siempre estaba sonriendo, Paul. Absolutamente. Todo el mundo lo quería, era un hombre buenísimo. Toda la gente lo paraba por la calle porque él fue boxeador profesional durante 18 años de su vida. Y claro, yo siendo un niño, cuando la gente lo paraba con tanta admiración, cómo era de bromista siempre, eso me caló muy fuerte y traté de seguir sus pasos, sobre todo con la disciplina deportiva, porque tú sabes que para un deportista de élite, pues su vida es bastante complicada. Yo lo recuerdo cantando siempre, lo recuerdo sonriendo, y es imposible quedarse con un momento, porque han habido tantos momentos graciosos y eternos que jamás en la vida voy a ponerme triste o cabreado con algún recuerdo de mi padre. Todos serán positivos, absolutamente todos. Desde que él se fue, cada mañana aparece en mi corazón y en mi mente. Es muy fuerte.
0: Estás sensible, David, estás sensible.
3: Sí, pobre, qué mono.
8: Es muy fuerte, ¿no?
4: Está
8: increíble. Yo no estoy contento siempre. Es muy fuerte. Desde que se fue lo veo en todos lados.
10: Escolta, si no os importa, m'agradaria fer un petit minut de silenci pel pare del Blas.
7: ¡Claro que sí, Luis! ¡Vamos a hacerlo! ¡No
0: grites! Després...
7: Susto, madre mía. Estaba yo emocionado con tu padre y me he despertat de cop.
8: Es verdad, era un momento muy emotivo.
0: No, però diu que... Bueno, que guarda molt bon record, ¿no? Un pare molt simpàtic.
7: ¿Cómo dice el oigo ese minuto? ¿Cómo hace? ¡Vamos, todo!
2: Que no se oye en los minutos.
7: ¡Vamos, todo!
0: David,
7: ¡vamos!
8: David, cálmate.
7: Silencio.
8: Venga. Ostres, has d'anar a teràpia, eh?
7: Dona fuerte.
0: Però no sé fins a quin punt ha de ser tan guapo tenir un pare boxejador, no? Perquè a mi la meva mare m'amenaçava amb una xancleta.
2: És veritat. Ja.
0: Però clar...
7: Que el teu pare et trenqui la cara perquè no has recollit l'habitació.
0: Un cao, no?
2: T'ho imagina't els fills de Tyson, que crec que no en té.
0: Sí, sí.
2: Quan vingui el teu pare...
0: T'educa amb els protocols de la UFC, aquesta. Va, 3 minuts i mig i les 9 del matí.
2: Acabem amb Pedrerol. Us sembla?
8: Sí.
2: Ahir a la Sexta va ser entrevistat per... Perdó, Pedrerol va entrevistar Florentino Pérez.
8: Segons com...
2: Sí, sí, al final són molt amics. Després de la roda de premsa aquesta que va fer Florentino surrealista, podríeu pensar que va tornar ahir, doncs jo què sé, després de l'allau de crítiques, doncs, amb una mica del perfil més baix...
0: Sí, retractant-se, no?
2: Exacte, rectificant algunes coses, algun assessor que li hagi dit, hosti, aquí et vas passar, aquí vas ser una mica racista, aquí tal. Fent autocrítica de que el club no va bé i que no és culpa potser dels altres...
0: Sí. Mm.
2: Doncs no.
0: Rebaixant el to una mica, sí, aquest sí. D'emperador autocràtic.
2: Doncs no. El tio, RKR.
11: Hemos hecho cada año, todos los puntos que nos han quitado... De una manera descarada. No es una mano, no, una manera descarada.
12: Este año también, esta temporada también.
11: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, pero de una manera perfecta.
0: A ver, presidente, buen día.
13: Buenos días.
0: ¿Dónde treu vostè aquests números? Porque no sé.
13: Oiga, pues de Real Madrid Televisión, señor Madelejos, que es una televisión neutral. Tu vas a Real Madrid de Televisió, te pinyes el... Pues, todo la programació...
0: Perdona, i el Barça quants n'hauria guanyat?
7: Tot el carabajo de Greira. Venga, ya, hombre.
13: El Barça l'han beneficiado con más 40 puntos.
7: ¡Hala, cuántos puntos! Nosotros, serán unos canelones en el Bonpreu con esto,
13: nosotros,
7: ¿eh?
13: Nosotros menos 18, con lo cual podríamos haber ganado ya la Liga desde hace 2 meses.
0: Diu que li han... Diu que li han robat 7 lligues i 7 Champions.
13: I 7 Champions. Mira... Les Champions, mira, però les Ligues és el que més...
0: I quantes n'hi han regalat, també? No?
7: Clar,
0: quants
7: clar.
0: Punts us han regalat al llarg de tots els vostres anys d'història?
7: Solo està demostrado. Que no li podem comprar el discurs, que no ens ha regalat res
0: ningú. Exacte.
13: Oiga, miren Real Madrid Televisió i s'adran de cuenta.
0: No, sens dubte, el rigor i la transparència d'aquest canal són extraordinaris. Bé, per cert que el Real Madrid, una de les notícies del dia és que té previst convocar avui mateix eleccions, i Florentino està ignorant la petició del seu potencial rival, que no sé si ho sabeu, però és un altre empresari, en aquest cas, l'Enrique Riquelme, que ell li ha dit, home, deixa'm, dona'm temps, no?, per fer els avals, etcètera, no?, per preparar la candidatura... Florentino ha dit que no, diu, a mi nadie me dio tiempo y gané las elecciones.
13: Y las gané, a mí nadie me dijo, dame más días, hay elecciones, me presenté y las gané, y se lo digo de verdad.
7: Saps qui seria divertit que es presentés? Qui? Que fessin una mena de cooperativa, els de Ruido Bernabéu, que són els que han tancat els concerts del Bernabéu pels decibels,
2: olé.
7: I que quan guanyin les eleccions tirin l'estadi i facin un pàrquing.
2: Uala!
0: Jo em penedeixo molt de no haver-me... que no, el Barça no s'acarnissés, tant en la celebració com en el joc, el dia del Clàssic ara fa pocs dies.
2: Doncs jo no.
0: Arribo a saber què passa...
2: Exacte, sí, perdó, jo sí.
7: Jo sí.
0: Estàs amb mi o no?
2: Estic amb tu. Pensava que deies que... És que em fa molta ràbia, perquè continuo molt cabrejat, el 2-0... tan poc celebrat contra el Madrid i amb tan poc afany de marcar més gols.
8: Jo tampoc.
7: Molt bé, ara, normal que et mati la Mar com a primera opció. Sí,
0: però jo crec que el Barça aquest any ha atropellat tant el Madrid, tant per la consecució de títols com per joc i bon rotllo al vestidor, perquè ja sabem que el Madrid, per exemple, el bon rotllo al vestidor no s'ha fet efectiu aquest any.
7: Quatre patades, diu el president.
0: Que l'altre ha agafat, efectivament, ha agafat una enrabiada de nen malcriat, no?, de nen ric, que...
14: Bé, estem estudiant, doncs, una denúncia des del Futbol Club Barcelona.
0: Per què? Per quin és el motiu de la denúncia?
14: Doncs per, d'alguna manera, criticar el club, per danyar-nos i per ferir el sentiment de...
0: Si t'has de tirar un rot, tira't aquí fora.
14: Que fàstic. Que hem menjat un Sprint amb Coca-Cola.
3: Que raro.
14: Que n'aprenguin.
15: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
16: Matina Codina.
17: La teva mare sempre té raó.
18: Em compro un cotxe nou?
19: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
17: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
20: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
21: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
22: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
23: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
24: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
23: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
24: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
23: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
25: És tan tendre amb mi, Di.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
25: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
25: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
26: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar
16: hasta 30% de descuento. Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
27: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
28: Doncs tant com vulgui bussejar.
27: Genial. I quant d'oxigen queda?
28: El que vulgui, també.
27: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
28: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
27: I quants de cetacis?
28: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
29: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. Arrac.

0: Doncs escolteu una cosa, molt generosos, Sopa de Cabra cedint la versió original a Mont DJ i a la Suca des de la Sala de Màquines han fabricat aquesta versió contemporània per celebrar els 25 anys del Camins. Somnis i promeses. És el títol sencer d'aquesta nova versió. Vinga, Marc Puga, bon dia. Yeah!
1: Torna els premis RAC 105.
0: No, ja.
2: Quin mal de cap.
1: Mal de cap, tu.
0: Descansar una mica.
3: Toni deu estar 4 mesos parlant de que baixava de la planta 15 a la 3, eh?
1: Per tant, calla.
2: Bueno, escolta, tetus, cadascú parla del que vol.
1: Doncs ja està, no ens diguis pesats. Pesat.
0: Però és que, a més, no volem parlar ara mateix dels Premis RAC 105, sinó d'una mania de la Mar, que són els aplaudiments.
1: Una marnia. Sí, i després d'aquesta gala de premis, per això hem posat la sintonia, vaig adonar-me d'una cosa, i és que a mi m'agrada molt aplaudir, no? És com demanar aplaudiments tota l'estona, aplaudir en moltes situacions, però constantment, o sigui, una cosa com, saps?
4: Sí, a mi també m'agrada molt.
3: Adoro.
0: És com un impuls que no pots evitar, no? Inevitable.
1: No ho puc evitar, i clar, el meu problema és que aplaudeixo moltes vegades a llocs on realment crec que no s'hauria d'aplaudir. I és d'allò reflexionant, i vull saber si em passa a mi o hi ha més gent en què li passa això, no?
0: O sigui, la gent que et mira amb cara d'estupefacció, en plan, què fa aquesta tia aplaudint això, no?
1: I tot i així ho faig amb èmfasi. Per tant, aquest és el meu top 5 de llocs on he aplaudit sense cap necessitat. Bravo!
3: M'agrada. Bravo, molt bé.
4: Senyora. A veure, digue.
1: Vinga. En cinquè lloc, fem del cinquè lloc, en cinquè lloc, el teatre quan no toca. Sí, jo soc molt d'anar al teatre i soc la típica que s'acaba una escena, silenci absolut, públic seriós, elegant o potser avorrit, al meu parer, i sempre hi ha una flipada com jo, no?, allò que, bravo! A més, jo no aplaudeixo prou, jo soc de,
4: Aplaudiment americà.
1: Aplaudiment americà.
0: A més, en una tragicomèdia d'aquestes gregues, no?, allò, el moment més dur, sí, la Mar, molt bé aquesta interpretació.
3: Ole, s'havia mort la mare, bravo!
1: Perquè a mi m'arriba, m'arriba i em surt el... Bravo, això que acabes de fer, no? I la gent està allà com...
3: Que a més,
1: neutra.
3: Si et segueixen, ets, sóc una líder de masses, però si no, si et quedes sola és raríssim.
1: Exacte, i a mi acostumo a quedar-me sola.
0: I l'actor que fa de Romeo, mirant a seguretat, en plan, us podeu portar aquesta friqui de la platea, si us plau?
1: Quatre, quart lloc, i segur que hi ha gent com jo, al cinema. Señor Torrente, es usted mi presidente. Clar. A Torrente, per exemple.
4: És veritat.
1: És que no pot acabar Torrente, que comencin els crèdits, soni això, i no aplaudeixis de dir, però quina obra mestra que va fer el Santiago Segura, no?
0: T'he de dir que la vaig anar a veure aquesta al Cinesa.
1: I van aplaudir?
0: Al Cinesa, i al final de la pel·lícula, els fans de Torrente van aplaudir.
3: Però és que aplaudiu al cinema, a qui li aplaudiu? El que ha posat play?
1: A l'obra d'art que has vist, no?
5: El de la Palomita.
0: No, però és veritat que l'art moltes vegades s'associa a una mena de catarsi col·lectiva, que estàs allà contemplant i dius, hòstia, molt guapo, no?
3: També és veritat que li crides a la pantalla quan l'àrbitre pita no sé què i tampoc.
0: Exacte.
4: Puc dir una cosa molt incòmoda? Sí.
1: Pots dir-la.
4: Vaig anar a veure Torrente jo, però al cap de 3 setmanes, quan ja no hi havia ningú, només estava el meu pare i jo.
3: Molt bé. Que monos. Vaya planazo.
4: I una parella al darrere, no? Ai. Llavors, quan acaba la peli, surten els crèdits, mon pare i jo, que som de patxorra, ens vam quedar una estoneta fins que va acabar. Llavors apareix de nou Santiago Segura. Estáis esperando la escena de las pajillas. Pues mirad al que tenéis al lado y os podéis hacer una.
3: Ostras.
4: Y yo amb un pare no vam riure, vam seguir mirant la pantalla com si no passés res. I va ser extremadament incòmode.
3: Que incòmode.
0: No, em pensava que us l'hauríeu tret allà. Això és...
3: Ja era incòmode abans que tu diguessis això.
1: A més, jo he vist molt la pel·lícula. Mamma Mia, per exemple, quan acaba la Meryl Streep diu...
3: També es fa una...
1: ¿Queréis bailar? Li diu a la càmera. I jo, quan vaig al cinema a veure Mamma Mia, ens vam aixecar allà amb la meva mare, com si anéssim al teatre, saps? Allò, ole, al Waterloo.
0: Sí. Increïble.
1: Vinga, top 3, anem amb el tercer lloc. A mi m'ha passat d'aplaudir quan s'ha acabat una classe. És l'escola que
3: volem, que volem. Uau.
1: Sí, allò que el profe diu...
0: Jo no tinc temps perquè quan s'acaba la classe...
1: Ja no hi ets, però saps allò de tota la turra, si és d'hora i mitja, allò a la uni, que el profe diu... Podeu marxar, no? Sí. Tal, no? En aquell moment aplaudeixes
3: el professor. Perquè la classe era molt bona o perquè tenies ganes de marxar?
1: A mi m'ha passat com per ganes de marxar i dir por fin, però també és una valoració com el professor de dir quin discurs has fet, tio, bravo por ti.
0: Es va confirmant que ets una tresina.
1: Soc una tresina. Ara, el segon lloc on m'agrada aplaudir, acostumo a aplaudir i us farà ràbia, segur a molts de vosaltres, és a l'avió.
3: Oh, hòstia, no.
1: veure, sí, jo... sóc aquest tipus de persona.
0: Sempre? És condició sine qua non de volar amb tu, haver de patir aquest moment? Quan,
1: és que a mi és una cosa que divideix molt a la gent, però jo penso que aquell senyor ha aconseguit aparcar una cosa que ha fet volar. No, ja, hores.
3: Ja. Fem, hem normalitzat una cosa, és veritat que...
1: Home, perdona.
3: És bèstia.
1: Sabeu el que és? Què volem?
5: No, sí, sí, sí, perdona, no aparca, eh? O sigui, sí, arriba i és com si jo deixés el cotxe al mig de la Diagonal cada dia.
1: No, home, em sembla molt bèstia.
5: No, ha buscat un aparcament aquí al carrer Brut.
1: Jo aquell moment, jo el poc que viatjo, aquell moment de sentir les rodes que ja estan a terra, de dir, estic, no, i el, saps, que jo poso les mans i dic, ara sí, bravo.
3: Has atrevessat l'oceà i t'han servit un cafè.
1: Home, és una cosa bestial.
0: Hi ha vegades que penso que vas cobrar una mena de marmita de marihuana de petita, tu. No, és molt de fumada aplaudir-ho tot així, eh?
1: Ja.
0: Yeah. No? Què més?
1: No, i ara vaig amb el top 1. Top 1, perquè...
0: Home, no, perdona, sobre el tema dels vols, ja, el típic vol amb turbulència sí que ve de gust aplaudir-ho.
3: Sí,
0: no,
3: sí, i segons quin avió de Ryanair et toqui, sí, dius, té mèrit que això s'hagi enlairat en algun moment.
1: Absolutament. I ara vaig amb el primer lloc de tots, que aquest no és que ho faci intencionadament, però alguna vegada m'ha passat, perquè jo me n'adono que sóc d'aplaudir quan als finals de les coses. I m'ha passat, i em fa vergonya dir-ho, però he aplaudit a missa.
3: Ostres!
4: Ah, ai, que bonito!
1: Sí. Claro. Potser és irrespectuós pel senyor i li demano perdó des d'aquí, però hi ha un moment que a mi em surt de dins, i és allò, quan el mossèn diu això...
4: Podeu anar en pau.
1: En aquest moment, a mi em surt un...
4: Arrenques un...
1: Bravo. Bravo per aquesta missa.
4: Ole tu.
1: Ole tu. Ole, ole el sermó, ole, ole... La pau amb la que surts de missa, no? Aquell moment de...
3: Sí. No, però de quin capítol de cuenta m'estàs escapant?
1: No, no sé jo.
5: No s'aplaudeix en general. No surt a la Bíblia. Aplaudiu i als vostres i no sé què.
1: No, i a missa sí que m'he quedat sempre sola, eh? Quan m'ha sortit, de fet, dic, ai, perdona, he demanat disculpes.
0: Hi ha esglésies que són un miracle de l'arquitectura, per exemple.
1: Estàs aplaudint.
0: Això dius, hòstia, bravo, la penya que va fer això, els esclaus que van aixecar aquest temple.
4: La cerimònia també maca, s'ha d'aplaudir.
1: Clar, que tu aplaudeixes, Albert.
4: Si tu arrenques un aplaudiment el proper dia a missa, t'acompanyaré.
5: Que buena estava la hòstia que no van dar, o no? Sí, tenia sabor a l'orega, no? Sí, sí. Claro.
0: Molt bé aquest passatge de la Bíblia que explica que Jesús Crist va curar la lepra. De,
3: ara.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Bravo pel miracle. Bravo pel miracle.
1: I ara us demanaré, per acabar la secció,
0: que t'aplaudim a tu, no?
1: Un fort aplaudiment per mi mateixa.
3: Sí, senyora, te'l mereixes. Visca. Mira.
1: Perdó, guapa. Gràcies.
3: No volia interrompre abans la secció, però ho hem fet tots. He de dir que a la gala, de totes les coses que vau fer molt bé, perquè va ser magna, no sé si estareu d'acord, tu que vas estar, Xavi, pot ser que hi hagués un moment de la gala que demanàveu massa aplaudiments. Totes les... La sensació era que em feien mal les mans.
2: Ara.
1: Sí?
3: Sí, sí, sí.
1: No,
3: sí.
1: I és que no l'escoltava, perquè no sabia quan aplaudia.
0: Hi ha vegades que el públic se l'ha de...
3: No, el veu aixecar. No, de fet, no el veu deixar descansar.
1: Clar, i aquells moments que et fas una foto, que estàs entregant un premi, què tal? Què fas? Mira, sí, veure aplaudiments a la festa.
0: Algun aplaudiment ens el van demanar des del Pinganillo, eh? En plan, aplaudiments. Ah,
1: Que hi ha trucs, que estàvem al Victòria del Magopop.
3: Està tot escrit, el que
1: no ho entenc.
3: Està guionat?
1: No. Només l'entrevista de la...
3: Perquè vaya basura de guió, llavors.
0: Ho deixem aquí, Barpuga, moltes gràcies.
1: A tu, home. Bravo.
6: Matina Codina.

0: La Britney Spears, que ha recaigut del seu mal rotllo que ja portava durant una època, doncs torna a estar una mica malament la Britney Spears. Aquí tenim el seu tòxic. Hola, bon dia, Iris.
1: Sí?
0: Soc l'Ernest Codina, el que més m'atira un segon, Iris.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Espera, coneixes una emissora de ràdio que es diu RAC 105?
1: Suposo, sí.
3: No,
0: ja ens han dit que tu no ets oient de ràdio, ens ho ha dit el Joan. Qui és el Joan?
1: El meu padrastre.
0: Molt bé, doncs el teu padrastre ens escolta. Aquí al Matina Codina som un programa de ràdio que desperta Catalunya. Sí. De fet, ens diu, home, diu, la podríeu convèncer perquè us escoltés, però jo estava reconsiderant aquest comentari pensant, si ell no t'ha convençut, com ho farem nosaltres, no?
3: Difícil.
4: Clar.
0: A veure, tu què escoltes de bon matí o no ets d'escoltar res i ets d'aquesta gent que es lleva més aviat amb desídia i amb mal humor i prefereixes estar en silenci?
1: Estar en silenci.
0: Sí, no? Fins i tot avui que fas 20 anys, també, o no?
1: No, demà.
0: Demà. Doncs per molts anys.
4: Felicitats, preciosa!
0: Mira, aquesta trucada ens l'han encarregat i ens han demanat explícitament que et transmetem molt bona energia i que et recordem que tota la família t'estima molt, que la vida són etapes, de vegades etapes que demanen molt d'esforç, com aquesta a la qual t'estàs enfrontant tu com a estudiant, que és la selectivitat.
3: Ostres!
0: Aquest any et toca fer la CLE, Iris?
1: Sí.
0: I què, estàs motivada o... Hòstia, quin pal.
1: Sí, sí, ho porto bé.
0: Molt bé. Quina nota de tall necessites per accedir als estudis superiors?
5: Aquí està, periodisme.
1: Un 8,5.
3: Ostres!
5: Jolín!
3: I... Però, perdona, és allò sí. Sobre 13 o sobre 10, aquesta nota?
1: Sobre 13.
3: Sobre 13.
1: Bueno, 14, crec.
3: 14. Joder.
4: Sí. Déu-n'hi-do.
3: És com menys.
0: Seria un 6 de la nostra època, un 6 i pico de la nostra època.
3: M'he perdut, jo, amb
0: això. Sí, sí. I què vols estudiar després de la selectivitat?
1: Dret.
0: Dret.
4: Ah, que guai!
3: Abogat,
0: wow. Molt bé. Dret penal, t'imagines, jo que sé, per exemple, defensant un malhechor en un judici? No sé, quina...
1: No, això no ho sé. Això quan estudi ja ho decidiré. Ho aniràs
0: veient.
5: Jo vaig estudiar assegut.
3: És bona, Lluís. No ens sentirà aquesta noia. No l'hem convençut amb aquest xiste.
0: Escolta, Iris, ens demana a la teva família que continuïs amb el teu somriure esplèndid. Diu que a vegades el Joan té un punt de lloro. I,
5: el lloro?
0: Sí. I res més. Que ho celebris molt fort. Entesos, bonica?
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, feliços 20 anys. Adéu.
4: Bonica!
3: Brava! Aquí estem. Records.
0: Diu, es veu que ha de triar, si prefereix cheese... Encara ets aquí, Iris?
1: Sí.
0: Val.
3: No penja, perquè com serà advocada, per qualsevol cosa que diem, ens fotrà una demanda.
0: Ho pot fer servir en contra nostra,
3: sí, sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Ens diu el Joan si prefereixes cheesecake o tiramisú de postre. No que ho diguis en antena, que així ja comença.
1: Cheesecake.
0: Cheesecake, perfecte, ja ets de les meves.
6: Escolta, vindràs a sopar? Pregunta, també?
1: No.
3: Vale, adéu-te.
0: Adéu-te. Adéu-te. Adéu-te. Cheesecake, home, per tant li agraden els làctics, no? Opa. Cheesecake no deixa ser un...
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
6: Un pastís de formatge, sí, sí. La pròpia paraula, però cheese vol dir pastís.
0: Però deu portar... Sí, clar, sí, sí. Sí, sí, porta llet, porta
6: xus,
0: llet.
6: Xus,
0: porta
6: que flipes. Xus, xus.
0: Que sapigueu que l'Iris entra al sorteig d'un meravellós lot de llet nostra que sortejarem a finals d'aquest mes, que ja sabeu que integra 30 litres de llet amb totes les varietats, i diversos pots de làctics fantàstics, com per exemple el iogurt de maduixa, per posar un exemple. I també un kit amb dues culleres de ceràmica i dos bols per llevar-te amb el Matina Codina i Llet Nostra, 9 i 21 minuts.
2: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
8: Uau, tot està boníssim.
7: D'on és?
8: Doncs no t'ho creuràs.
7: És de dia.
8: De dia?
7: Sí?
8: No.
7: De debò?
8: Que sí, Xema, tio, que sí.
7: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
9: Formigueig. Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme,

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Va vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Ginestar, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
4: Núria i jo som dos oients de ràdio afèrrims, de ràdio musical, sobretot. Hem escoltat ràdio des de que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor.
5: No, i que crec que no, mai ens deixarà de fer il·lusió. És com amb el cotxe i que soni, pujant unes coses per aquí. I per últim, volíem donar suport a tots els mestres i les mestres que avui han sortit al carrer per reivindicar millors salaris, menys precarietats, menys ràdios.
4: Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
2: Premis RAC 105.

Ja tenen a la seva prestatgeria de guardons, al seu palmarès, un nou premi RAC 105 al Ginestar, que és per aquesta cançó, Tot el que ens queda, la més radiada en català a RAC 105 al llarg de l'últim any.

0: van recollir el premi l'altre dia al Teatre Victòria. Va ser espectacular. És que és un hitasso.
1: Sí, que és un hitasso.
0: Bé, a penya, avui tenim un concurs molt xulo, on podeu guanyar diversos regals de Milar, on trobareu tots els electrodomèstics i les millors tecnologies, i sempre de primeres marques, com els altaveus i auriculars Bluetooth JBL que regalem avui, o també una tele, una Smart TV LED Samsung de 43 polzades. Heu de participar al 608-7171-41, 608-7171-41, dient-nos quin és el vostre electrodomèstic preferit, que diu molt de vosaltres.
2: Aviam, home, i tant. A mi, per exemple, m'agrada molt la planxa. És una cosa que m'agrada. Agafo la planxa, planxo.
1: Ah, sí?
2: Estic escoltant la ràdio, però visc a la ràdio mentre
3: sempre
2: planxo.
0: Clar, i si a una última hora, quantes camises has cremat, no? Allò que dius, hòstia, que has parat més atenció a la ràdio que no pas a la planxa. Això pot passar.
1: No sabia
0: també
1: què planxava, Jordi.
2: M'agrada molt planxar.
1: Jo tinc la mateixa planxa.
4: Planxar, va planxar un hombre, ¿desde cuándo el hombre va a planxar? Toda la vida planxa a la mujer.
3: Ay, que tú eres fósil.
0: Per entrar al sorteig dels premis d'avui, ens heu d'explicar precisament això, quin és el vostre electrodomèstic preferit. Si voleu, podem sentir diversos testimonis. Avui ens d'aquest programa.
5: Vinga, va, sí, anima't. No, que dius, si voleu...
0: Estava buscant.
5: No,
0: mira,
5: és que estem fent un programa de ràdio.
0: Mira com tinc les mans.
5: Bueno, pues,
0: no, estava aquí buscant el WhatsApp per reproduir un missatge. Hola, bon dia.
5: Aviam.
6: Bon dia. Per mi els imprescindibles seria la rentadora i la secadora. Quan tens canalla, això és un no parar. Tot el dia funcionant. Vinga, que vagi bé el dia.
0: Clar, perquè abans havien d'anar al safareig i després fotre la roba al sol.
4: Al riu. Sí. No? Claro, i antiguamente al riu havia que alabar, iban las mujeres, alabar el riu.
0: Prou, ja.
1: Santiago,
0: és molt pesat,
1: tio, al riu aniràs tu, al final.
0: Escolta, ja
4: està.
0: Una
4: mierda.
0: La primera expulsió de la temporada que ve, Santiago Segurata.
1: Sí.
0: O et retractes i comences a actualitzar-te.
4: A ver, reciclando, si lo estoy intentando poco a poco.
0: Sí, es nota.
1: Sí, sí.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia, matineros. Doncs l'electrodomèstica a mi m'ha canviat la vida és el raspall de dents elèctric. Jo és que m'hi tiraria hores amb els... I que les dents estupendes.
0: Quin gustet.
7: Que, millor que això. Apa, moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Espera, Sergi, per què no pots amb el raspall elèctric?
1: Vaig provar i em fa una pessigolla molt estranya a la geniva. I no aguanto. Faig com faig i faig jo mateix.
3: Ai,
1: i m'hi torno a posar...
4: Que tonto.
1: I llavors era o raspall manual o la higiene bucodental d'una persona d'Anglaterra.
4: Todo el día insultando gente de canallita y luego te da miedo un cepillo de dientes eléctrico.
1: Que no es miedo, que son cosquillitas.
4: Eres más tonto todavía.
8: Seguro que usas calzoncillos torcidos.
9: Oiga, pues mire, ya que están preguntando y por alusiones, a mí me gustaría...
3: ¿Por alusiones?
9: ¿De qué? Bueno, pues...
1: ¿Calzoncillos torcidos?
3: Mala meva.
0: Espera, Florentino Pérez.
9: Sí, no, me gustaría una sierra eléctrica. El electrodoméstico más bonito que hay en el mundo. Le cortaría la cabeza pues a Juanma Castaño.
1: Sí, señor,
9: al Pou, a todos estos periodistas.
1: No, al Pou no,
9: De Cataluña, a Jean Laporta, a los del Bar. A todo el mundo, a los de ABC, por ejemplo, que van en contra del Real Madrid. Todos esos con una sierra eléctrica, vamos.
1: ¿Te has quitado ya del ABC, no? ¿Has sabut trobar l'opció a la web?
9: Pues se lo he pedido a un estudiante.
1: A un esclavo que tienes.
9: Ahí, que claro. De suscrito
1: de suscrito.
0: Estem regalant dos electrodomèstics de Milar Botigues d'Electrodomèstics, uns auriculars i una televisió. Quin és el vostre electrodomèstic preferit?
10: Bon dia, matineros. Per mi l'únic e imprescindible electrodomèstic és la cafetera. Sense ella no puc viure.
0: Avui es nota molt que ens escolta gent que es lleva molt d'hora. Perquè, sens dubte, el denominador comú de molts missatges és la cafetera.
2: Sí. Quants cafès et fots tu, Ernest? Perquè jo me'n foto 4.
0: A mi me'l fa la màquina, aquesta putrefacta del refectori de Rec.
1: Així li dius a l'estudiant en pràctic.
0: No!
4: És una màquina treballant, però és putrefacta.
3: A més, molts cops deixes la teva puberta amb els diners allà.
9: Ah, sí?
1: Ah, sí, més en compte, eh? Te l'hem de tancar cada vegada.
3: Sí.
0: Això és perquè marxo molt ràpid.
1: Si no li dones a desactivar, et queden els 6 euros allà posats i qualsevol nota es ve un dia et roba una beguda.
0: Aprofita.
1: No, home, no, jo no t'ho faria mai, això. Jo et robo directament de la cartera. Sí, és igual. Que ric.
0: No, però escolta, jo 5 o 6 cafès. 5 o 6 cafès.
2: Sí, bueno, està bé.
0: Cada matí. A més, ho faig des de la perspectiva de la... solidaritat. Ho faig per nodrir-me d'energia, per donar-la a tots vosaltres.
1: Que maco. Fins que et peti la patata solidària, ja veuràs.
0: Bueno, sí. Més d'un ho celebrarà.
3: Sí, home. No, home, no.
0: Recordeu que si voleu guanyar doncs, aquests auriculars Bluetooth JBL i l'Smart TV LED Samsung de 43 polzades, ens heu de dir quin és el vostre electrodomèstic preferit. I... Espera't, és un moment que m'he perdut.
1: Calleu, deixeu-los el cafè, està fent efecte.
0: I dic que aneu a veure els nostres amics de Milar Òptiques d'Electrodomèstics, on trobareu electrodomèstics amb la millor eficiència energètica. I aquest estiu no passeu calor. A Milar trobareu aire condicionat amb finançament a mida i s'encarreguen de la instal·lació. Milar, sempre a prop teu. Com la Olivia Dean, que últimament està molt de moda, que era accent sí, amb cançons com aquesta, que es diu So Easy to Fall in Love.

0: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
1: Una cançó fantàstica per escoltar mentre t'acaricia una brisa càlida que ve des del mar, per exemple, o mentre et fas un cafè, o mentre plou en algunes de les comarques on avui cauran de nou tempestes. Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia, què tal? Avui s'esperen sobretot ruixats a les comarques de Girona, que es poden repetir durant tot el dia, i després a la tarda també comarques del nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, en aquests sectors doncs poden descarregar alguns ruixats localment amb intensitat, però no hi ha avisos del Meteocat, i també algun ruixat cap al massís dels ports. A la resta més clarianes, i amb vent entre ponent i mestral que bufarà sobretot al centre i al sud de Catalunya. Avui baixen les temperatures a les comarques de Girona i comarques interiors i demà baixaran a tot arreu. A més, demà amb ruixats que poden acabar descarregant a qualsevol punt del país, tot i que al matí seran més probables de nou a les comarques gironines i després a la tarda comarques de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres. I ara per ara, el cap de setmana, poca pluja, alguns ruixats al Pirineu a les tardes i temperatures que a poc aniran pujant, però serà sobretot la setmana que ve quan ho notarem.
1: Perfecte. Avui estem preguntant als oients, regalem un parell d'electrodomèstics de Milar Botigues d'Electrodomèstics. Quin és l'electrodomèstic preferit de la nostra audiència? Tu tens pinta d'utilitzar molts electrodomèstics, Mònica.
3: Quina descripció més estranya.
1: Sempre, és que li van tots.
2: Preferit, però l'electrodomèstic contra l'air fryer?
1: Sí.
3: I abans de l'air fryer?
2: Què vols dir abans?
3: Bueno, no és relativament recent l'air fryer.
4: Hi ha un oient que ens ha dit el Satisfyer.
5: Rima amb airfryer, no tens a veure.
3: L'Àlague, un guarro,
2: Me'l van regalar després de l'airfryer.
1: Això es diu suggestionar una resposta,
3: Està clavado en eso desde las 7, tío, un guarro,
2: Si podem triar això, òbviament el posem en primera posició.
5: Al final, l'airfryer, el Satisfyer, tot passa per substituir la figura del teu marit a casa, no? Mica en mica.
2: Home, com l'airfryer no pot fer-ho, no?
5: Ah, vale. Queda tot dit.
2: És igual.
1: No sé si a Milar Botigues d'Electrodomèstics tenen
2: Satisfyer. Ah, vaig a mirar-ho.
1: Ho dubto bastant.
3: No fa la pinta, no.
2: Potser no. Doncs,
1: jo només si et dic, que el tenen, segur que és de primeres marques.
3: Home,
1: De primeres marques.
2: També. La torradora també m'agrada molt.
3: Mira, sí, coincidim bastant aquí.
5: Que no t'equivoquis, però,
1: per cert,
5: servir les...
1: No, ara que has obert el meló, a quin punt t'agrada el pa torrat? No trec la música sexy perquè a mi em posa calent el pa torrat.
2: O sigui, no m'agrada ni només calentet i minicrec, ni supertorrat.
1: A mi m'agrada que estigui cremat en algunes puntetes.
3: A mi també, punt més.
1: Sí, punt més.
6: Compte amb torrar molt el pa, que té, doncs, conseqüències negatives per la salut.
2: I això no ho domino, tu sí?
6: I tant.
5: I pel medi ambient.
6: I pel medi ambient, correcte. Vigileu, no cremeu de més el pa, la torradora.
1: Francesc, quin és el teu electrodomèstic preferit?
6: El meu electrodomèstic... Deixa'm que pensi...
3: No, ja, ho hem vist que estàs pensant.
6: El tinc. La rentadora... No he acabat.
3: Calleu.
6: Secadora.
3: Epa!
5: Uau.
1: Això no gastes,
2: Ja, és que no l'hauries de fer servir.
5: Tu. Hauries de rentar el riu Llobregat, tu.
6: No, perquè tinc una placa solar sobre de la rentadora.
1: La tens a fora del carrer.
6: És una mica perillós per si plou, però no passa res.
5: Però si plou no passa res. Estan fetes per aguantar les plaques solars.
6: Correcte.
3: No, la rentadora.
5: La rentadora sí que és un problema.
6: És molt tonto, Sergi, déu-n'hi-do. Compte amb el pito torçat del Sergi, també. També és perillós.
5: Va ser un mal ús de la torradora.
1: Aquest matí ha vingut el Francesc Mauri a parlar del descens de les temperatures.
2: Sí.
1: Abans que tu, hi ha vingut amb un projector de 8 quilos per... per projectar unes diapositives. Pensava que diries el projector, però no, veig que no. Bueno.
6: No, també m'agrada.
1: Ho deixem aquí. Mònica, gràcies.
2: Apa, adéu.
7: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: A veure, la turra amb Florentino Pérez continua. De fet, ha vingut d'emergència Albert Pedrol, que ens vol portar uns documents. Quina és l'última hora sobre l'incendi al Madrid?
8: Doncs mira, que tot i el bany i massatge que li va fer ahir Josep Pedrerol a la Sexta, Florentino Pérez continua liant-la, continua la pèrdua de papers de Florentino Pérez, que diu que li han robat entre 16 i 18 punts aquesta temporada, mentre l'Espanyol guanya l'Atlètic de Bilbao i el Barça ensorra una mica més el Girona.
0: Mil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
9: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre. Gràcies a l'equip de gent bonica que sou, a tota la gent de RAC 105, que tinc el plaer de conèixer-vos a tots, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això de veritat que és molt guai, que són increïbles, de veritat. També vull agrair aquelles nits i aquelles tardes a la muntanya Planoles amb el Manu i el Roger fent cançons que arriben molt lluny, així que gràcies, cuidem a la gent que tenim al voltant i amb la que treballem, que és molt important, així que moltes gràcies.
7: Premis RAC 105.

0: 9:43, matina Codina, RAC 105. Albert Pedrol, bon dia, guapo.
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Bé, doncs expectant, tinc ganes de saber què ens portes avui, perquè l'actualitat esportiva està incandescent.
1: Sí.
0: Està cremant.
1: Mira, et començo per l'última hora, i és que el Barça ha encès la lluita per la salvació després de perdre 1-0 ahir al camp de l'Alavés. L'Alavés és un rival directe de l'Espanyol i del Girona, i ara ha sortit del descens per enfonsar una mica més el Girona, que és penúltim a un punt de la salvació i que avui rep la Real Societat a les 8 de la tarda. Els de Mitchell se la juguen avui a casa.
2: Li ha sortit el tir per l'angulata. Manolo, volien enfonsar l'Espanyol, se deixen guanyar per l'Alavés i l'Espanyol guanya.
3: Ara perjudiquen el Barça B, el Girona, que és el Barça B.
0: Perdona, van sortir a pasturar els del Barça? Aquesta derrota...
1: Van sortir moltes rotacions... Al final no van tenir masses ocasions al final.
4: No, ni al final, al principi no van xutar a porteria.
1: No van xutar a porteria. Feia molt de temps que això no passava. I el Barça que anava amb la ressaca de la rua i tot.
2: Quina vergonya.
1: Sense la Minya Mal.
2: I el tonto del Flick dient que van jugar molt bé.
3: Exacte.
2: Antibèrico.
0: Ahir algun company teu de la redacció Esports deia que el Barça voldria aconseguir els 100 punts.
1: Sí.
0: No sembla que sigui així.
1: Bueno, ahir ho parlàvem amb el Cazorla. Jo pensava que sí, que ahir el Barça guanyaria perquè aquests nanos volien els 100 punts. Cazorla em deia que no. I tenia raó ell. En tot cas, l'Espanyol va fer ahir un pas de gegant cap a la salvació amb una victòria 2-0 importantíssima.
3: Em sap molt de greu, que us jodec.
1: Calla.
0: Deixeu parlar al Pedrol, va.
1: Sí, calla.
3: Estic molt emocionat.
1: Mira, ara m'estic pensant si tirar els gols de l'Edu de Valla.
3: Ho
1: faig o no?
3: Sisplau, que m'emociono.
1: Victòria gran de l'Espanyol.
0: Home, pocs que en marquen.
5: Ho intenta en Pol en segona onada, de nou per Romero. Romero al vèrtex. Prova la centrada. Romero, Pere, Villa, gol!
6: Gol!
5: Gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, mitja vida, Pere.
7: Però recupera bé Jofre. Pol, busca Terrats. Terrats amb Quique. Sol davant del porter. Quique, l'has de fer. Quique, xuta, gol.
6: Golazo.
0: Realment, a la graderia se celebra com un títol.
1: Home, eren 18 jornades sense guanyar. Vull dir, no n'hi havia per menys.
6: Un gol de l'Espanyol és com un miracle.
0: No facis com el Florentino Pérez.
3: Home, l'Edu de Valla no sap ni cantar-los ja els gols de l'Espanyol.
1: No se'n recorda.
3: No sabia.
1: Et va dir gul.
0: No, però...
1: Google?
0: Pedrol,
1: sabem
0: quants aficionats hi havia a la graderia? Perquè van posar les entrades a 10 euros.
1: Uns 30.000 aficionats. Per cert, Manolo González, que vas acabar plorant.
3: Està molt emocionat. Està molt emocionat. S'està fent llarga de collons la lliga de merda aquesta.
8: Plorar per guanyar un partit, de futbol.
3: Imagina't.
0: No, és molt més que un partit, home.
9: Però difícil, jugava contra el Bilbao, que són les bascongades allí, tot, que és peligroso.
2: Bascongades, per l'amor de Déu.
1: En tot cas, l'Espanyol, que té 3 punts per sobre del descens.
0: Sí.
1: El Girona, avui a les 8 del vespre, importantíssim.
0: Un altre final.
1: Girona-Reial Societat. Ostres. La Reial no s'hi juga res, perquè ja sap que jugarà a l'Europa League. En canvi, el Girona és penúltim, s'hi juga a la vida.
0: Va,
1: ha de guanyar. I el Barça, això, que va perdre 1-0 al camp de l'Alavés, però que és igual perquè ja té la Lliga guanyada.
0: I això també és a Montilivi, per tant, entenc que avui el camp estarà ple a vessar. Ha d'estar ple com un ou, allò, Fonamental, aquesta victòria. Bé, mentrestant, continuen les estracanades de Florentino Pérez, que ha perdut una altra vegada els papers.
1: Sí, ahir va rebre un bany i massatge, com diem, de part de Josep Pedrerol.
3: Que grande.
0: Bany i massatge, m'agrada molt, bany i massatge.
1: Sí. Però això no va impedir Florentino tornar a deixar titulars, com ho va fer fa 2 dies. Ahir, Compte va assegurar que han pispat el Real Madrid aquesta temporada entre 16 i 18 punts, que justament, sorpresa, és el que necessitaria l'equip d'Arbeloa para anar per davant del Barça de la classificació.
0: Quin fàstic.
10: Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Una manera descarada.
11: Este año también, esta temporada también.
10: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos.
2: Pero es que me han robado, es que me han robado.
0: Ploramiques, ric consentit. Puto emperador autocràtic, de veritat.
1: Vigila, que et faran fora.
0: No, és que m'és igual. Mira, que fotin fora. Ja està.
8: Usted se llama Roca, ¿verdad? Es un apellido.
0: Sí.
8: Bueno, es que ya le tengo aquí, fichado.
0: És que, a més, el llepaculs d'Arbeloa, la roda de premsa del partit d'ahir, o d'avui, no sé quan jugués.
1: D'avui.
0: Ha dit que sí, papá Florentino tiene razón y lo que no sabemos en 20 años.
1: Oh, quina ràbia, l'Arbeloa.
0: Y lo que no sabemos.
1: No parla d'una altra cosa, aquest tio, No guanya un partit, però només parla del Barça, l'Arbeloa.
9: Això i es pinta la barba de negre. Són les dues coses.
0: Dues temporades d'anada pleta i ara tots són plors.
1: Sí.
0: La veritat. A llorar a la Lloreria.
1: Escolta'm una cosa, Florentino, que també va treure ferro als comentaris masclistes que va deixar caure dimarts a la roda de premsa.
8: Pues claro.
1: A dues periodistes, n'hi havia una que era a la sala, Lola Hernández, de la cadena Fox. Sí. Florentino s'hi va referir, recordareu tots, com a nena.
8: Sí, la niña esa, dejan de hablar, que vosotros sois muy feos,
1: ¿no? Exacte. Uy. Doncs bé, ja tret ferro, Florentino diu que la coneix des de fa temps, sí, i que, per tant, doncs, que ja sap com és, home.
10: Esa niña ha escrito y nos ha dicho que, no, que nada, que me conoce.
11: Pero Lola, compañera de... que usted conoce hace años. La conoce
10: hace años, y que no ha tenido nunca conmigo nada. Eso es otra cosa de sacar yo. Que la pobre estaba levantando la mano, y el que daba la palabra no se la daba. Entonces le dije, ¿quiere dejar dar la palabra a esta niña?
11: Pero es verdad que luego...
10: ¿Esta niña es despectivo? Sí. ¿Cómo es esto? Sí, ella no, claro, no se considera que...
11: Pero
10: bueno, ahora se saca todo de madre.
1: Ara no se puede decir nada, ¿no, Florentino?
8: Niña, ponme un café, coño.
0: És que ets d'aquests, ets dels que va a un restaurant i diu, niña, la cuenta, ¿no?
8: La dolorosa, ¿eh? Pagan los niños, ¿eh?
1: Vaya cuñao.
0: No, és que és la cosa...
8: Mi taza de café tiene un agujero, ¿eh? Hay que rellenar.
0: Fa una pudor de tancat. Saps què vull dir? De resclosit que diu la meva mare.
8: Niña, ¿tienes alitas de pollo? Sí. Pues ve volando y tráeme una cervecita, niña.
0: Puto fàstic.
1: Has estat a punt de dir-lo malament, presidente. Sí,
8: no m'acordava, el xiste.
0: Bé, per cert, avui mateix no convocarà eleccions, diuen o què?
1: Sí, avui en principi es convoquen aquestes eleccions. Aleshores, aquí passa una cosa. Té un rival, Florentino Pérez, que es diu Enrique Riquelme.
8: És un Pachito.
1: Vale. És de Castelló.
8: És de Castelló,
1: però fa molts anys que està a Mèxic. Aleshores, aquest tio li ha demanat temps a Florentino Pérez, perquè, clar, una cosa és presentar-se, l'altra que les eleccions siguin d'aquí 15 dies. I Florentino Pérez, ja li ha dit a Ernest, aquí no hi ha un tall, no hauràs de tirar cap, diu que s'hi nega en rodó i que ja s'ho farà, que si vol presentar, que es presentin els terminis establerts. Per cert,
0: què?
1: President del Barça, interí, Rafa Juste, que el deixes parlar molt, Jan. Va confirmar que estudien demandar Florentino Pérez per les acusacions de corrupció. Ara. Juste no es va mossegar la llengua quan li van preguntar què li va semblar la roda de premsa de Florentino de fa dos dies al Bernabéu.
12: Patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portarà enlloc, no? Això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
13: Quina ràbia! I el diumenge passat els jugadors del Barça van deixar de marcar gols.
1: Havien de fer un 7-0, hòstia.
13: I donant-li la mà a tots els del Madrid.
1: Hòstia, en comptes de trencar-los la cara.
13: Ara,
1: el porter
0: de fet,
1: aquell
0: perdona, relacions totalment trencades entre el Real Madrid i el Barça, ja ho va dir Florentino. Jo ara tinc moltes ganes que surti a la porta. No sé si pot ara que és president electe, però que surti i foti una destrossa.
1: Ara.
0: Com convé. O sigui, no podem estar callats aquí. Estic fart del paper terra ja, eh? Tenir un paper terra.
1: Sí, també et dic que ara està bé perquè el Madrid s'està autodestruint ell sol.
0: Sí, però és a dir... Un clatellot ràpid perquè s'acabi d'enfonsar, sí, jo el veig, no?
13: Okay. Sí, el Barça deia, perdona, i això és una crítica a la porta, que deia que, no, ara criticarem i denunciarem a tots aquests periodistes que estan embrutant constantment la imatge del Barça amb el tema de Negreira. Sí. No han fet res. I hi ha gent que cada vegada cobra la boca és per dir això.
1: I per què no ho heu fet, Jan?
14: Bé, doncs... Ara m'heu enxampat. Bé, doncs...
0: No,
14: ho estem estudiant.
0: No,
14: però ja ho farem.
0: Perquè vosaltres sou uns senyors i no com aquella cosa.
14: Pregunta l'Illustre.
0: Aquells senyors...
15: Aprovechar la oda para hacer denuncias, porque cuando yo esté no vais a denunciar nada. Porque vais a estar todo el
13: día detrás mío. Quan no denuncies, què passa? Que et surt el president i et diu això, el Florentino.
0: Bé, ho deixarem aquí, però m'agradaria que guardéssim per un altre moment el cabell de Rafa Juste. Però aquest cabell llepat que porta...
15: A veure, i parla una mica...
0: Això el...
14: Com formen?
0: Cal? Vull dir, no sé, ja sé que es comporta el seu look, però amb què s'ho llepa d'aquesta manera el Rafa Juste?
15: Em recorda molt a Mikimoto parlant. Tenia un aire, el tall gastidat, que al principi semblava...
14: Què tal, no fotis? Sí. Ara no m'he adonat d'aquest tema del Rafa Juste com a president interí.
0: Ja m'escoltem un moment el Rafa Juste.
12: Patètiques.
14: Patètiques. És cert, patètiques.
12: Patètiques.
14: Patètiques.
12: Patètiques.
14: Patètiques.
12: Patètiques.
14: Correcte.
12: Patètiques.
14: correcte.
15: Estaríem hores, eh?
0: Albert Pedro, moltes gràcies.
15: Que ja lo passarem
1: a vosaltres, guapos.
16: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
17: La gent mataria altra gent si no existís un problema amb aquest de bon matí.
16: Troba'ns cada matí a RAC 105.
18: RAC 105 Barcelona.
16: Quan arriba l'Ascensió, tota una ciutat s'activa. Fires, festes i carrers plens converteixen Granollers en una ciutat per passejar, descobrir i gaudir.
18: Et convidem a viure a Granollers, al centre i al Parc Firal, del 15 al 17 de maig. Prepara la teva visita a ascensió.cat. L'Ascensió, fires i festes, amb el suport d'Estabanell.
19: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
20: Tres jubilades, un pla, zero límits.
21: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
20: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
21: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
20: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
22: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
23: Césped Solución.
24: Més informació a céspedsolucion.es.
25: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
26: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
27: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
28: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
29: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
30: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
31: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
29: Menys Shazam i més RAC 105.
32: RAC 105.
33: La teva música.
16: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
34: Hola, ¿com estàs? ¿Venís a comprar carne?
35: Sí.
34: ¿Qué venís a comprar?
35: Carne.
16: Matina Codina. No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
36: Felicitats pel programa.
37: Felicitats pel programa.
16: Matina Codina a RAC 105.

0: base del Push the Feeling on the Nightcrawlers. Riton va fer aquesta versió superviral a les xarxes socials Friday, que vol dir divendres. I quin dia és demà?
1: Divendres.
0: Divendres!
1: És que tot lliga.
0: Estem d'acord que és el... potser el millor dia de la setmana, no el divendres.
1: Depèn.
2: A mi m'agrada molt el dilluns, perquè és un inici. A mi m'agraden els inicis i no m'agraden els finals. Aviam, és que no us heu d'enfadar. A mi m'agraden els dilluns, punto.
3: I moltes vegades dic, bon dia, ja és dilluns. Per fi és dilluns.
2: Per fi és dilluns.
1: El dilluns és el melendi dels dies de la setmana.
2: Calla la boca. A més, per això m'agrada. A més, a mi també m'agrada el setembre, per exemple.
1: Sí, clar que sí. No, i tant. I quan un pont cau malament i cau en diumenge, se celebra més encara quan perds un dia de festa. I al Nadal tant de bo et facin treballar. Un bon dia laboral del 25 de desembre i la teva família a casa i tu treballant. Que guapo, Marc, que guapo.
4: Tots a Port Aventura i tu aquí el dilluns.
0: T'has passat aquí.
2: Quanta amargura interna.
1: Des que has presentat la gala estàs d'un insuportable. Estàs de veritat, eh?
2: Em diuen insuportable perquè sóc feliç. I no m'ho trauran.
0: No ets feliç. Marc, t'agrada anar de càmping, suposo, no?
2: Home!
0: És que si em dius que no, ja agafo i me'n vaig.
2: Que m'agrada. I els divendres m'encanten.
4: Llàstima que anirem en divendres.
1: Sí.
0: Matineros, us hem d'explicar una cosa que crec que us agradarà molt, que és que la setmana que ve, de demà en 8, farem el programa des d'un càmping. El divendres 22 de maig, al matí de Codina, doncs farem el show des del càmping Bungalows Estanyet de les Cases del Canà.
5: Visca, m'encanta. Càmpic Estanyet.
0: Anirem en bicicleta com el Piranya, saps?
1: Sí.
4: El
1: verano azul. Mare de Déu, també. És un referent.
5: Es veia bola de drac.
0: Ràdio, natura, espectacle i ambient familiar. I podeu venir, ara us explico com. I també podreu aconseguir un munt de premis que he preparat per vosaltres. Si voleu assistir-hi, escolteu el programa, escolteu el Matina Codina, amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Per què heu d'escoltar el Matina Codina? Doncs perquè us expliquem les instruccions per venir. Perquè només podeu venir 40 matineros. De fet, són 20 oients amb un acompanyant.
1: Clar.
5: Ah, amigo.
0: Llavors, podeu entrar, si voleu, a rac105.cat, entreu a la pàgina web i ja trobareu l'anunci.
3: Correcte, us ho faig més fàcil. 3W.RA.
1: Espera.
3: C. Compte, la gent diu, serà la K. No, és la C.
1: R.
3: R, Marta, R, A, C.
1: C, C, C, o C?
4: No, una C sola.
3: C sola.
1: C sola.
3: 105, compte, amb números.
1: Romans o números normals?
3: No, números normals.
2: Romans no s'utilitzen.
1: Havia escrit en romans.
3: És a dir, aló,
0: número romans.
1: Ràctic, fi,
3: no, 1, 0, després el 5.
1: Mare meva. Són els números romans.
4: Seria una C i una B baixa, tampoc.
1: És que havia escrit una altra.
4: Però si ho vas, tampoc és això.
0: Per què estem dient la web, ara?
3: Tots m'he perdut. No sé bé per què l'estem dient.
4: Però acaba-la.
3: Punt.
1: Sí.
3: C. A.
1: Punt.
3: C de Catalunya.
0: No.
3: A d'Andorra.
0: No vols que sigui la C.
1: I T.
3: T.
1: De termodinàmica?
2: De Tàrrega. Bueno.
3: Per exemple, molt bé.
1: Vale.
3: Puntcat.
1: T'has oblidat l'HTML.
0: Ho deixem aquí.
3: Merda.
1: HTTPS.
0: Entreu a rec105.cat, trobareu l'anunci de l'escapada al càmping, cliqueu, ompliu el formulari i pròximament farem el sorteig amb tots els afortunats que podreu venir en directe en aquest càmping Estanyet. Ja sabeu que ens agrada molt fer el programa des del càmping. 10 i 2 minuts, ho deixem aquí a aquesta hora. Però, és a dir, que el programa no s'acaba, eh? Estem aquí, però vull dir que a aquesta hora ja l'hem tancat. Ja està, eh? Matina Codina.

0: Matina Cudi.
1: Hola, Maria.
2: Hola, Ernest.
1: Què tal? Que ens coneixem?
2: No, no ens coneixem, però ets un dels locutors més xachipirulos de Catalunya, no? Oh.
1: Això que acabes de dir, això que acabes de dir és preciós.
0: Oh, escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina. Amb Ernest Codina.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
5: Ja som 11 milions dels socis del...
6: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
7: Sí, com el 50% en tots els llegums. Bescanviable en un cupó...
6: Que et dona per molt, només el 14 de maig.
8: Vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
9: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
13: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
14: Compte amb l'alarma que tenen.
13: Doncs no hi entrem.
15: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Matina Codina.
2: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
3: Felicitats pel programa.
4: Felicitats pel programa.
5: Felicitats pel programa.
2: Matina Codina a RAC 105.

0: Navarro, artista revelació als Premis RAC 105 amb aquesta cançó que es diu Inigualable.
1: Max Navarro, Premi RAC 105 amb millor artista revelació.
2: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I... I també a la meva família, els meus pares. Papa, on estàs? Allà està. Tu te'n recordes quan vam venir al Teatre Victòria? Jo tenia 10 anyets o així. I vam anar a veure Cabaret. Estàvem aquí, a la primera fila. Me recordo que vam sortir els dos tremolant del teatre i ens vam mirar i li vaig dir, hòstia, papa, jo vull fer això. I ara el teatre ha canviat, el decorat ja no és el mateix i ens hem fet una mica més grans, però estem aquí. Moltes gràcies.
3: Premis RAC 105.
0: Una carrera incipient, però sens dubte prometedora, la de Max Navarro, que ha obert nova hora. A tu t'agrada el Max Navarro, eh?
4: L'adoro. Em s'ha posat la pell de gallina, mira que ja l'havia escoltat, eh? Però és que el trobo tan maco, tan mono i tan tendre. I a més em cau bé, és un noi agradable, proper...
0: I té molt talent, i li seguirem la pista, òbviament, des del Matina Codina de RAC 105, on ara fem les commemoracions i efemèrides per tots els que us deveu tard, eh? O no heu sentit, quan ho fem a primera hora, que és a 6:45, que hi ha molta gent que està dormint. Què es commemora avui, Puga?
4: Doncs mira, avui fa 215 anys d'això, justament. A Canyelles queia un meteorit de gairebé un quilogram que, per sort, no va causar cap víctima personal, ni tan sols estan documentats desperfectes causats per l'impacte, però va ser històric pel fet que va caure un meteorit a Canyelles.
0: Clar, perquè normalment es desintegren quan entren a l'atmosfera terrestre, i n'hi ha algun que toca a terra, i espero que no et toqui el cap, no?
4: Correcte. Ho hem dit abans, però ho repetim. Tal dia com avui del 1962 es casaven els reis d'Espanya, Joan Carles de Borbó i la Sofia.
0: Tenint en compte com estan les relacions entre ells, no sé si avui hi haurà algun àpat especial per celebrar aquests 64 anys de matrimoni.
4: Exacte.
0: Que els veig molt cremadets.
4: I el 2001, un avió experimental de la NASA amb energia solar fotovoltaica batia el rècord mundial d'alçada al vol.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
4: Doncs mira, el CEO de Meta, en Mark Zuckerberg, avui fa 42 anys, també la cineasta Sofia Coppola en fa 55, el cuiner fantàstic Ferran Adrià en fa 64.
0: Per molts anys, Ferran.
4: La Maria Oriol, actriu, en fa 30, l'actor també meravellós Ivan Lavanda en fa 46.
0: Gran.
4: I ara ve una mica un tema cinèfil, i és que el director de la saga de Star Wars, George Lucas, fa 82 anys.
0: Hòstia.
4: El director d'un altre clàssic, que és Forrest Gump, en Robert Zemeckis, en fa 74, perdó.
0: Has deixat respirar la banda sonora perquè no sabies com es deia el nom, no?
4: No, perquè m'agrada Forrest Gump. A diferència de Star Wars, que l'he passat ràpid, has vist?
0: Et saps el discurs d'aquesta escena de Forrest Gump o no?
4: No, bueno, sé, allò de que la vida és com una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Aquesta cançó, aquesta banda sonora em fa plorar perquè Forrest Gump em fa plorar molt.
0: Doncs no plorem, que és un programa que anima i desperta.
4: No, posa un DJ, posa Martin Garrix, va.
0: Avui el discjòquei holandès fa...
4: 30 tacos, nen!
0: Va! Ja veig els focs artificials allà a l'Ushuaia d'Eivissa. Oh. És un dels esdeveniments pendents que tinc. A veure, Martin Garrix, que és un dels meus discjòqueis preferits. Quina festa i quina joventut. Gairebé és una ignonímia que hagi aconseguit tot el que ha aconseguit aquest paio amb una edat tan curta, Vull mirar si trobo una cançó.
4: Quina cançó? Ara s'ha usat una cançó com a bon DJ.
0: No hi és.
4: Oh.
0: No hi és. Recomano High on Life de Martin Garrix, una de les meves cançons preferides i que més he escoltat a Spotify, perquè no sé si ho has vist, Marc Puga, però ara Spotify ha tret una opció que és que et permet veure què has escoltat i quantes vegades i quantes cançons...
4: Oh.
0: Has escoltat des que et vas donar d'alta a Spotify.
4: Ah, sí. Has de ser premium, perquè jo no el tinc premium.
0: Suposo que has de ser premium.
4: Ah, llavors a mi no em surt.
0: Una noia que treballa a la ràdio musical, que és fan de la música com tu, hauria de pagar...
4: Ja, hauria de pagar Spotify,
0: sí.
4: Tens raó.
0: Va.
4: I no el pago.
0: Que et ve de 10 euros ara al mes.
4: Què em sortiria a mi, Melendi?
0: Sí, te'ls pago jo, 10 euros al mes.
4: Sí?
0: Va, clar.
4: Va, doncs paga'm Spotify, clar, així sí. Miro el meu rànquing.
0: Sí. Tot i que el teu rànquing, bueno... Ja sabem tots Melendi. Quin serà el número 1 creix Melendi, sí.
5: Soy a ready. Go! A RAC 105. Matina Codina. El programa que treu del llit i et porta de pet a la feina.

0: La Ballaruga i el festival estan assegurats amb David Guetta quan sona a RAC 105 cançons com aquesta tan clàssica del seu llegat, que es diu Memories, amb la veu de Kid Cudi. Sabeu qui és francès també, a part de David Guetta?
1: Qui?
0: Kylian Mbappé.
1: Ah, sí que és francès, sí.
0: Jugador del Real Madrid que, enmig de tota la crisi al vestidor, ha semblat que se n'enfotés, sortint a riallades de la ciutat esportiva de Valdebebas, marxant al seu país, a veure el clàssic, per exemple, o passant uns dies amb la seva xicota, l'Ester Exposito, a Itàlia. Diu que s'ha sincerat a la revista Vanity Fair, no sé fins a quin punt, què ha dit Kylian Mbappé a Vanity Fair, Marc Puga?
1: Doncs ha fet una entrevista que ha donat molt de sí, perquè parla de la pressió que viu com a estrella del Real Madrid i capità de la selecció francesa, en primer lloc. Llavors afirma que tothom espera que els jugadors facin miracles, però recorda que els miracles només passen al camp. Això són paraules textuals del que ha dit Kylian Mbappé a aquesta entrevista.
0: Em sembla, bueno, una altra cortina de fum i un missatge molt ambigu, no? Vull dir, no dona cap explicació, diguem.
1: Ell fa referència a les grans expectatives sobre França que es tenen abans del Mundial 2026 i que això, clar, causa una pressió bastant bèstia sobre ells. I també comenta que representar el seu país és un honor, però implica ser com molt exigent constantment, cosa que vulguis o no et fa viure una mica amb angoixa i estrès. Destaca també...
0: No, entenc, perdona, entenc que aquesta entrevista a Vanity Fair es va fer abans de tot el terratrèmol
1: que està vivint
0: el Real Madrid aquesta temporada.
1: Destaca també que el jugador està travessant un moment complicat perquè diu que està envoltat de crítiques tant pel rendiment esportiu com per algunes polèmiques fora del terreny de joc, i tot i així defensa una vida privada tranquil·la i assegura que prefereix quedar-se descansant com qualsevol altra persona, perquè ell no deixa de dir que són persones a part de jugadors
0: de
1: futbol.
0: Bueno, sí, però cobren bastant més que nosaltres, i viuen en un entorn d'absolut privilegi.
1: Això és veritat.
0: Vull dir que no es compari aquí amb un ciutadà de Catalunya normal i corrent, perquè no té raó.
1: Em va molt bé que parlem d'això, perquè justament l'Mbappé reflexiona sobre la fama, sobre la pressió mediàtica i el clima crític que, segons ell, existeix a França envers els esportistes. Considera que els futbolistes també tenen dret a opinar sobre qüestions socials i polítiques, perquè abans que esportistes som ciutadans, diu el Kylian Mbappé. Per tant, és com que es defensa una mica de tanta crítica, diu, escolta, que jo sóc una persona.
0: Sí.
1: Saps? Ve a dir això.
0: Aquí tothom m'ha emblescut per la vida, en lloc de ser transparent i de fer aflorar les emocions reals i més humanes.
1: Per acabar l'entrevista...
0: Tothom se salva el cul, Marc Puga.
1: No t'enfadis. Acaba l'entrevista reconeixent que abans li costava emprendre o s'entendre aquest impacte de la fama que té sobre la gent, però diu que ara intenta ser bastant empàtic amb els aficionats i que està més relaxat. Això és el que diu ell.
0: Pregunta que et faig.
1: Quina em fas?
0: Et canviaries per un famós o famosa del calibre i de l'estatus de Kylian Mbappé, per exemple, tu, Mar? O ja t'està bé ser la Mar Puga?
1: No, a mi m'està molt bé ser la Mar Puga. I ho dic de veritat, perquè crec... O sigui, viuen molt bé de diners i tal, però crec que és tot molt superficial. O sigui, al final, a mi m'agrada molt. Jo és una... Ja saps, que toco molt de peus a terra. I a mi... poder anar a l'Estartit amb la meva família, o sigui, per mi això és bàsic. I que una vida per diners i fama m'ho privi, perquè al final l'Aitana mateix, tu creus que pot anar una tarda al McDonald's amb les seves amigues, o al cine amb un tio perquè té una cita, o més igual, o a veure els seus avis i a passejar a la plaça aquí al barri de Gràcia? No
0: el
1: pot fer.
0: El factor de l'anonimat al final és el més gran dels privilegis.
1: Exacte.
0: Molt bé, Mar.
1: Vinga, molt bé.
0: Et compro la reflexió, carinyo, ho aplaudim, això. Sí, senyor. 3:15 del matí. Estic flipant, encara, no em crec, aquesta col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter.
1: Mare meva.
0: Es diu Bring Your Love. Hòstia.

0: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Mira aquesta casa. Hi entrem?
8: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
9: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta tu farmacéutico o dietista.
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
12: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
13: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
14: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
15: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
16: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
0: Matina Codina.
17: Andy B. Rexha.
0: Cada dia de 6 a 11 a

0: New Religion, la nova religió, i també el nou punt de vista, la nova mirada que se li ha donat a clàssic de fet Les Insomni amb la veu de Bebe Rexha. I efectivament la religió d'aquest programa és passar-s'ho bé i anar de festa també. Matina Codina, una festa diària.
1: 100%.
0: I cada matí ens agrada saludar la Marina Castellví.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Que de seguida ens dirà quins electrodomèstics creu ella que s'haurien d'inventar.
1: Ara.
0: I aquesta secció l'ha fet perquè avui tenim regals gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies i sempre de primeres marques. Com, per exemple, els altaveus i auriculars Bluetooth JBL que regalem avui, i també regalem una Smart TV LED Samsung de 43 polzades. Marc Puga, t'avanço que tindràs molta responsabilitat a l'hora de fer el sorteig.
1: Ah, sí? No. Ah, és que crec que és el sorteig on més àudios estem rebent. Estic flipant.
0: És tot molt totxo.
1: És bèstia.
0: Tot molt totxo, eh? Doncs va, escolta'm, els missatges són la via directa de participació al programa. Ens heu de dir quin és el vostre electrodomèstic preferit, 608-71-741.
2: Hola, bon dia, matineros! Doncs l'electrodomèstic que a mi m'ha canviat la vida és el raspall de dents elèctric.
0: Ah, sí, perdona, aquest ja l'hem escoltat abans, que el Sergi que no li agradaven els raspalls de dents elèctrics.
3: Sí, estic d'acord amb el Sergi, de fet.
0: Ah, sí?
3: Sí, és que ara ens hem tornat molt mandrosos amb tot. No costa res rentar-se les dents manualment. No, però sento que me les rento millor manualment.
1: Però el raspall elèctric el recomanen els dentistes perquè renta millor la geniva, o sigui, va com més enllà de...
0: N'hi ha un que fins i tot dibuixa una cara somrient de color verd, perquè és elèctric.
1: Sí, és veritat,
0: quan es considera que ja ha passat l'estona suficient com per tenir les teves genives i les teves dents.
3: Massa modernitat. Jo soc de Lleida, així que no em vingueu amb aquestes coses.
0: No vull entrar en aquesta batalla absolutament innocua. Va, més missatges, hola, bon dia.
4: Bon dia, matineros. Pues per mi el millor electrodomèstic és la nevera, la beguda freda tot l'any, sí, i a l'estiu la fruita fresqueta entra superbé, és el millor.
3: Ai, sí.
4: Bueno,
3: sí.
4: Felicitats pel programa.
0: Home, és veritat
3: una
0: que...
3: Una cíndria fresqueta.
1: Ara me la menjaria.
0: Venen temps de nevera, eh?
1: Sí. M'encanta.
0: Un últim missatge.
5: Hola. Bon dia, matineros. Per mi l'únic i imprescindible electrodomèstic és la cafetera. Sense ella no puc viure.
1: L'únic.
5: Vinga, felicitats pel programa.
0: Molt repetit, eh? Molt repetit.
1: Ens ho han dit molt. La cafetera és el que més ha sortit. Es nota que són oients del Matina, Codina, com diu el nom, matineros.
0: Sí. És un must. Jo soc cafè addicte. Bé, podreu guanyar un dels regals que tenim avui gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on hi trobareu atenció i assessorament personalitzat de venedors experts, servei a domicili, també la instal·lació i muntatge, i a més fan la retirada de l'aparell antic. Milar, sempre a prop teu, com la Marina, que sempre la tenim molt a prop fins que plegui, que et queden 15 dies de pràctiques.
3: I a més, no em diguis això, que em poso a plorar al mig.
0: No ploris.
1: No queda res.
0: Abans has de fer unes quantes seccions xules com la d'avui. Quins electrodomèstics falten per inventar, Marina?
3: Clar, és que he pensat, com amb aquest concurs que els nostres oients ens estan dient, sí, quins electrodomèstics els agraden, he pensat, vale, està molt bé això, però quins electrodomèstics falten per inventar?
1: Ara.
3: Perquè la tecnologia ha avançat molt, però hi ha problemes quotidians que segueixen sense solució. O sigui, si a la Xina han inventat un robot que balle, per què no es pot inventar una rentadora que torne els mitjons aparellats?
1: Oh, quin gust!
0: És home, que és boníssima, aquesta.
1: És molt bo.
3: No sé què passa a la rentadora, però sempre desapareix un mitjó.
1: És
3: He posat els dos mitjons i ja... És, on està aquell mitjó? Sí. Està a Nàrnia, creu-te el portal.
0: Es veu que em van trobar molts a la cara oculta de la lluna ara, amb la missió Artemis, em van trobar molts allà a l'altre cantó de la lluna.
1: Tota la raó, Marina.
3: Sí, he pensat que aquesta màquina funcionaria, o sigui, detectaria automàticament cada parella de mitjons amb un xip o amb un codi, no sé com aniria, però... Sí. Que s'ha inventat tot, ara. I no et deixaria acabar la rentadora fins que apareguessin els dos.
0: M'encanta. Escolta, una idea que podria tenir ja una primera ronda d'inversió meva, eh? Jo poso 10 euros, que és el que tinc ara al compte corrent, per començar el negoci. Més electrodomèstics que caldria inventar.
3: Seguim amb el microondes, que sap quan el menjar ja està calent. Perquè el microones actual funciona amb dues opcions. No hi ha terme mig. O menges gel o menges lava.
1: És veritat.
3: És que...
1: I l'has d'anar parant i tocant, aviam si ja està.
3: Sí, o sigui, si poses el menjar un minut està fred, però si el poses un minut i 10 segons, el menjar ja està radioactiu.
1: Total.
0: No, i quan queda... Això no sé si ho has dit, perdona, però quan queda fred d'un cantó i que crema l'altre, això ho has dit,
1: sí.
3: Sí, no, és el que t'anava a dir, que després passa aquesta cosa inexplicable, que el centre de la lasanya està congelada, però després l'altra punta està a 3.000 graus. Per què passa això?
1: Absolutament.
3: Doncs no, llavors, aquest microones analitzaria si tot el menjar està calent per igual i quan detectés que el plat està perfecte, s'aturaria automàticament. No és tan difícil de fer això, ho podríem patentar aquí des de
0: l'Imatina. És molt estrany que no estigui resolt aquest assumpte, però com que va per ones, entenc que les ones van al seu rotllo, com la Mar Puga, que van al seu rotllo.
1: Sempre.
0: Què, algun altre invent
3: doncs bé,
0: més o no?
3: Sí, finalment sí. Patentaria la nevera que diu que pots cuinar amb totes les coses que tens.
1: Oh, que bo això!
3: Tots hem obert la nevera no sé quantes vegades esperant que aparegui menjar nou com per art de màgia. A mi em passa molt ara que estic vivint sola aquí a Barcelona. I clar, com funcionaria? Doncs escanejaria el que hi ha dins i et diu, mira, amb aquests tres ous i aquest formatge podrit i caducat, total, et pots fer una truita.
1: M'encanta.
3: És bona idea.
0: Sí, perquè tu no se t'acudeix, no? Quan veus els ous i el formatge. Necessites
3: no, jo
0: que
3: no.
0: Una...
3: Jo culinàriament no, és que no soc molt
0: bona. Com que estàs tan concentrada amb el TFG...
1: Clar. Sí.
0: No, això et facilitaria una mica les coses, no?
3: Sí, la per vida. Això. Que no hi ha res com un tàper de la mare o del pare. Però, clar.
0: Mar, ai, Mar. Marina.
1: Marina.
3: Digues-me.
0: Marina. M'agrada molt la teva secció.
3: A mi m'agradeu vosaltres.
0: Ets una
3: i aquest
0: molt,
3: programa.
0: Molt, molt creativa. 4 minuts i arribarem a 3:15 del matí.
1: Guapa.
0: Aquesta cançó que has posat a la secció m'agrada molt. Mira-la, mira.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
3: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
2: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
3: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
4: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
5: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
11: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: RAC 105.

0: si mai heu d'arribar a la fama, que sigui per bons motius, eh? No com la Rosa Peral, per posar un exemple.
1: Home,
0: que
1: sé, eh? Espero.
0: No sé, és que m'ha vingut aquest exemple.
1: Ja
0: que
1: veig.
0: Els irlandesos The Script amb un tema super, super, super emotiu. M'agrada molt aquesta cançó. 10 i 51 minuts, recta final del programa d'avui.
1: Sí, ràpid.
0: Marc Puga, hem de donar els guanyadors.
1: Vinga.
0: Els grans guanyadors del concurs que tenim obert amb els nostres amics de Milar Botigues d'Electrodomèstics. Avui en teníem dos de regals. Ja sabeu que els amics de Milar tenen, doncs, les millors tecnologies i els millors 100%. Electrodomèstics. I per això avui us preguntàvem quin creieu que és el vostre electrodomèstic preferit. I diu molt de vosaltres, no? Marc Puga.
1: Sí, sí, sí.
0: Em pots repetir el teu?
1: Quin era? El meu, jo t'he dit que era la tele, perquè jo no sóc ningú sense una tele i, a més, a mi m'agrada una bona tele. O sigui, a mi m'agrada invertir en una bona tele.
0: En entreteniment.
1: I a casa, el meu pare, és veritat que té fixació en les teles, i des de petits, cada vegada que ens hem comprat una tele nova, que és cada pocs anys, que la renovem, cada vegada és més gran. O sigui, que tenim ara és més o menys com la pantalla que tenim aquí, eh? No és conya. Tenim uns pantallots.
0: Però això suposo que ho deu mirar des del carrer, pràcticament, no?
1: Ja, no és bo per la vida. Però a més li donem molt ús, que m'encanta la tele.
0: Provoca presbícia.
1: Soc dona de tele, nen.
0: Bé, escolta'm, avui regalem uns altaveus i auriculars Bluetooth JBL. Sí. I també una Smart TV LED Samsung de 43 polzades entre tots els missatges. Tot això, insisteixo, gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics, on hi trobareu electrodomèstics amb la millor eficiència energètica. I aquest estiu no passeu calor, perquè a Milar hi trobareu aires acondicionats amb finançament a vida i s'encarreguen de la instal·lació. Milar, sempre a prop teu, com el matí, Nacudina. A veure, acabo de veure que són, jo diria que són tres regals, Marc?
1: Tres, els altaveus.
0: Clar, els altaveus. Comencem pel guanyador dels altaveus, diria. Però
1: doncs vinga.
0: És que això, hi ha tants guanyadors que tinc un merder ara.
1: Vinga, altaveus. Primer altaveus.
0: La persona que s'emporta els altaveus és aquesta. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Codina. Quin és el més important? El que s'espatlla. Perquè el trobes molt a faltar i és quan descobreixes la clatellada que serà comprar-ne un de nou.
0: Perfecte, el que s'espatlla. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Una resposta, com a mínim, creativa.
1: Ara
0: i enginyosa.
1: Anem amb la tele.
0: Qui s'emporta la tele?
3: Bon dia, matineros. Potser cap s'atrevirà a confessar-ho per antena, però el Satisfyer ha sigut un dels aparells que més plaer i satisfacció ens ha donat a la llibertat sexual en la vida de les dones.
0: Sí, senyora.
3: Felicitats pel programa.
1: Sí, sí. Reina.
0: Diuen que crea addicció. Clar, jo no puc opinar perquè no tinc Satisfyer, perquè no el puc fer servir, diguem-ne. Em diuen que hi ha el Satisfyer masculí, però tampoc l'he provat.
1: Sí, però jo tinc amics que m'han dit que no és molt guai.
0: Ja. Marc Puga, tu ets fan del Satisfyer, pots no contestar
1: tinc
0: aquesta...
1: Satisfyer.
0: No tens Satisfyer.
1: Jo tinc una
0: cosa
1: que
0: dit,
1: és semblant.
0: No em cal Satisfyer.
1: No em cal. No, sí, sempre va bé. Però tinc una cosa que es diu Mambo.
0: Molt bé. Un dia
1: és
0: expliques.
1: Més petit i fa la mateixa funció.
0: Molt bé, fantàstic. Vinga. Doncs ja hem regalat els altaveus i també la tele de Milar Botigues d'Electrodomèstics. Qui s'emporta els auriculars? Doncs aquest oient. Hola, bon dia.
4: Hola. Electrodomèstic imprescindible, la rentadora. I quan se't fa malbé i veus tots aquells quilos i quilos i quilos i piles de roba per rentar i no pots rentar-la, no, que no falti mai una rentadora.
0: Molt bé, doncs.
1: Molt bé.
0: Moltes felicitats a tots i, sobretot, gràcies a Milar Botigues d'Electrodomèstics per aquest fantàstic concurs. Fem una pausa, res, breu, i tornem de seguida amb el Toni Clapés, que està esperant aquí.
5: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, avui portes cara una mica de gos.
5: Bueno,
0: no estàs content amb el programa, tampoc.
5: Bé, mira, hi ha hagut alguna cosa bona, però vull destacar una altra que m'ha deixat de pedra. Fixa't si és fort, que he preparat dos talls d'exemple perquè veieu la cagada.
0: Serà d'aquí a dos minuts.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado.
7: Y otra,
6: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
9: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
7: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tiets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
11: Ocasión Plus Pet llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
12: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
13: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Gen. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
17: Perfecte.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: RAC 105, l'epicentre del terratrèmol radiofònic matinal.
0: Passa ràpid el matí de Codina, ja són gairebé les 11 del matí, moment de pràcticament tocar el 2, però abans volem escoltar el mestre Clapés, que ens digui allò que hem fet bé i malament en l'habitual crítica d'aquesta hora.
1: Hola, bon dia, Toni.
5: Què tal? Bon dia.
1: Hola, Toni, vas molt guapo avui. Molt.
5: Sí, gràcies.
1: No em copis, Sergi.
0: No, és que li voleu fer la pilota perquè voleu anar a treballar al seu racó?
1: No, el meu no és pilota, i sap que és de veritat.
21: El meu sí, és pilota i m'encantaria treballar al seu racó sense deixar el matí a Codina, eh? Vull dir, les meves 16 horetes diàries i a dormir.
5: Això t'anava a dir, si vens aquí a les 6 del matí i has d'anar al versió després, ja et dic jo que no aguantes ni una setmana.
21: Toma. La meva parella seria la principal beneficiària i feliç d'aquesta decisió.
0: Bé, doncs anem amb l'anàlisi del que ha passat avui.
5: Mira, comencem amb el pitjor que hi ha hagut en aquest programa aquest matí, que avui ha estat la incoherència que heu exercit en aquest programa.
0: Què ha passat?
5: Tia, sou el programa més il·lògic que he escoltat mai.
1: Il·lògic?
5: I si no, que li diguin a l'Alan Lillo que, bueno, t'ha interromput, Ernest, a crits, t'ha tallat per dir exactament el mateix que estava dient tu.
0: Jo em penedeixo molt de no haver-m'ho... que no, el Barça no s'ha carnissés, tant en la celebració com en el joc, sí, el dia del Clàssic ara fa pocs dies.
5: Doncs jo no.
0: Arribo a saber què passa...
5: Exacte, sí, perdó, jo sí.
21: Jo sí.
0: Estàs amb mi o no?
5: Estic amb tu, estic amb tu.
0: Sí. El dia del Clàssic ara fa pocs dies.
5: Doncs jo no.
0: Arribo a saber què passa...
5: Exacte, sí, perdó, jo sí.
0: Però això no...
1: Jo
0: crec que no és impaciència ni voluntat d'interrompre, senzillament que estàs molt cabrejat com jo, sí, amb el tema.
21: Jo crec que té a més a veure amb el coeficient intel·lectual, eh?
5: Pot ser les dues coses, eh? És que a mi em cueja molt que el Barça no hagués matxacat el Madrid el diumenge, que teníem totes les eines per fer-ho.
0: I tu què hauries fet, Alan?
5: Jo hagués...
0: No prema el fre de mà, entenc.
21: Clar, tu ets el Ferran Torres, què fas?
5: Si al minut 18 estàs guanyant 2-0 amb un Madrid que veus que no juga res,
0: sí, sí, sí,
5: no et posis a defensar el resultat, continua, ja, que se'n van enriure de tu al mes d'octubre a la teva cara,
0: sí,
5: encarant-se tots amb el Lamine Yamal...
21: Sí o no, Mart, te'n recordes o no?
1: No estic entenint res del que està dient.
5: Què passa? Que com no has fet això, ara Florentino a embrutar la teva història,
0: sí, sí,
5: i ara tots ens lamentem. Pues haver-los matxacat quan hagués pogut.
0: Ara que veus que estan atacant el Barça directament, traient encara el cas Negreira, tots els punts que li han robat, etcètera, etcètera, no? aquesta plorigueria que porten a sobre, és que, hòstia, sí, jo penso com tu, penso que era el moment d'enfonsar-los del tot, ara, i que no s'aixequin mai més. Si
21: això, ja, que es mori.
0: Bé, 10 segons per les 11 del matí, això ha estat, diguem-ne, el pitjor del programa, que no ens escoltem. En el fons seria...
5: Ara, és que no...
0: Seria que és un tema.
5: El nanoquet va a la seva i de cop i volta se n'adona que estaria el mateix.
0: Bé, alguna cosa més a recriminar?
5: Sí, no, la incoherència continua, perquè no és que si, per això, si això fos poc, 10 minuts, només 10 minuts més tard, la Mar Puga... ha fet aquesta valoració de l'Alan Lillo, precisament.
1: És que és... Segurament...
5: A qui mataries i amb qui t'aniries?
1: Tindria una nit de passió, perquè ja vaig tenir un somni amb Xavi Cazorla.
5: Uau! Sí? Que lleig!
1: No. Era per descartar-la.
2: Sí, és que si em matava a mi, Alan és homofòbia, és delicte d'odi.
1: Era per això.
5: Que lleig!
1: Alan, però l'Alan és el que estimo més.
15: ¿Cómo?
1: L'Alan és el que estimo més.
0: Ja, com vols poder matar la persona que més estimes? La
1: no el vull matar, però és que sempre em feu jugar a jocs de merda que jo no vull jugar.
0: O sigui, que t'encantava jugar aquest
1: joc. Però no, perquè ell m'ho pregunta, perquè el dia ell, doncs ara no et dic, saps? És que és així.
5: Però una cosa, tu... Si a tu et diuen a qui vols matar de l'equip i em dius...
1: És que no vull matar ningú, a veure, és un... Joc,
5: no, però està bé, és lícit.
0: És un joc.
5: És lícit, però després per què dius que m'estimes més a mi?
1: Clar, perquè no té res a veure.
0: És una contradicció que al final és el que estaves dient, Toni.
1: Perquè no em casaria amb l'Alan, perquè ens mataríem. Em dieu, t'has de follar un, però em follo el Xavi. Em diuen,
0: que això segurament li ha fet moltíssima gràcia a la seva dona.
1: Perdona, és un joc.
21: Sempre fa festa, això.
1: Ostres, de veritat, sou el pitjor. I després, amb qui te
0: callaré? No, però digue'm que em vols follar a mi, per exemple... No,
1: ara.
0: Que,
1: però perdona, la seva dona no té cap problema.
0: Que jo estic solter.
21: Amb tu ha obert una cafeteria, crec.
1: Però què té a veure?
21: Opció, obrir un negoci.
1: Que era un joc.
5: I a mi no voldries follar ni...
21: Ni obrir una
5: trista cafeteria.
1: No, Alan.
21: Aquí podem saber que la dona de l'Alan no escolta el programa.
1: A tu t'estimo.
5: Sí, sí, ja ho veig. Bueno, doncs pues ja està. Pues la incoherència feta per Sona, per la Mari i pel Lillo.
0: Això ha estat el pitjor del programa. I, no sé, hi ha alguna cosa que faci pujar punts? Vull dir, alguna cosa positiva o no?
5: Bueno, és que amb aquesta incoherència és difícil destacar un bon moment del programa d'avui, perquè hòstia, si m'hagués de quedar amb alguna cosa seria potser l'enquesta dels electrodomèstics Milar, que bueno, han tingut unes respostes divertides.
0: Això és veritat.
21: Sí, senyor.
5: Que han donat molt joc dels oients, que un cop més us han salvat la paperera.
0: És que el millor del programa sempre
5: és
0: la gent.
5: Sempre és l'audiència.
0: Hòstia...
5: Ara l'has tallat tu, Toni.
0: Sí. Escolta'm, Toni. Toni.
1: Toni,
0: quin és el teu electrodomèstic preferit? Em sap que havia... Pot ser que aquest matí t'ho hagi preguntat ja, no? Que m'has dit que cap, em sembla, no?
5: No me'n recordo. Però, mira, el rentavaixelles és el motiu de discussió a casa i llavors soluciona molts problemes.
1: I com a l'Alan.
21: Entre el rentavaixelles i l'Alan, aquí et folles, aquí mates.
5: Exacte.
1: És que a mi...
21: Et va molt bé el rentavaixelles.
1: A mi els electrodomèstics em posen.
0: Endavant amb la nota, sisplau, Toni. Del 0 al 10.
5: Doncs mira, per un programa que diu una cosa en una frase i acte següent diu la contrària.
21: Acte següent, eh?
5: Què vols dir?
21: Acte seguit.
0: Igual, va.
5: No, acte següent, acte seguit. Què més dona, xato?
0: Qui en sap més, de ràdio ell o tu?
21: Ara. No, ja, de ràdio sí, però de català no sé.
5: Bueno, doncs quan diguis dos ondes,
1: regeixes. Exacte.
21: Acte següent.
0: El Toni fa amb els ondes el que fa el Madrid amb les Champions.
21: Sí.
5: Exacte. Bueno, doncs...
21: Estaves dient acte següent, perdona.
5: Però que ho salva amb missatges divertits de l'audiència, la nota del Matina Codina d'avui és...
1: Què?
5: Un 5.
0: Home!
1: Déu-n'hi-do, escolta. Per haver dit que mataria l'Alan, un 5.
21: Jolín.
1: Està molt bé.
0: Tot i així, em sembla que l'aritmètica no ens permet aprovar aquesta setmana. Demà hauríem de treure un 10.
21: És igual, fem mitjana, res.
0: Està complicat.
1: Mai aprovem una setmana, si no ha passat.
21: Tampoc ens ha dit què impliquen aquestes notes.
5: Bueno, la reflexió teva,
0: no,
5: xato.
0: Jo vull una pota del cavall de Londres. Vull una puteta.
21: Una puteta, bona.
1: Sí, ara te la porta.
0: Si vols una puteta, Ernest...
21: és que va, Ernest. També passa a demanar unes coses per l'antena. Has tret un 5 i ja vols una puteta, Ernest. No, has de buscar un 8, un 9.
5: El dia que traguis un 10 no sé què demanaràs.
1: L'hauries de fondre i fer un braçalet per cada persona de l'equip.
5: La puteta.
0: Tothom el surt.
5: Ai, pobreta. No es fa això.
0: Prou.
1: És igual.
0: Va, hòstia, tenim el cervell fregit.
1: Ai.
0: més a més són les 11 i 4, tu, va. Marxem demà a les 6 i tornarem i serà divendres!
3: Sí, senyor!
1: Ole, no havia prefe!
0: Si no hi ha canvis, hi haurà l'equip de cada matí, no? Sí. No sé que algú estigui malalt o alguna ara, història d'aquestes. A l'Andillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres!
0: Gràcies, Sergi Ferrer.
21: Plaer ser la teva puteta, Ernest.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
1: Sí.
0: Gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: I també a la Marina Castellví, a l'Arnau Molet, al Pol Prats, a la Mònica Usart i a l'Albert Pedrol. Jo sóc l'Ernest Codina. El que més matina, felicitats pel programa. I demà, més festa que mai, a RAC 105, si us truquen i us pregunten, Matina Codina.
15: RAC 105.

0: Doncs aquí la tenim, la Taylor Swift, amb aquesta cançó que es diu The Fate of Ophelia, cançó que, per cert, forma part del seu darrer treball, que està funcionant la mar de bé, i que per això, evidentment, doncs, te la proposem aquí a RAC 105. Vinga, va, que em passen pràcticament 9 de les 11 del matí i arrenquem nova hora.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Jo crec que cada dia anem més tard, aquests del Matina Codina, que no acaben de marxar del tot. De fet, amb l'estampa és ara mateix tot l'equip del Matina Codina davant de l'estudi fent-se fotos per, suposo, Instagram, no ho acabo d'entendre. Sí. Va, que ara és el torn de Charlie Puth amb Meghan Trainor.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Gullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a Barcelona en marxa .org.
4: Amb el patrocini de Tractopont, Dashman, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
5: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
6: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
7: Ah, cómo hemos cambiado.
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.

Déu-n'hi-do que bé que sona Bruno Mars amb aquesta cançó que es diu Risk It All. Mira, mira, la trompeteta, eh? Sí. Ai, ha tornat romanticot el tio. Escolta, li comprem absolutament tot, clar que sí. Vinga, va, que el proper divendres, dia 22 de maig, el Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial, el càmping amb Mongalops, Estanyet de les Cases d'Alcanar. Mira, aplaudiments, clar que sí.

0: siga flava, se lo cartiti, day, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta.
1: RAC 105. La teva música.

0: És Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight. Una de les perles del moment. Està sonant moltíssim a tot arreu i també, evidentment, aquí a RAC 105. La recolzem i fort, eh? Música electrònica de veritat. Ens agrada, clar que sí. A veure, si et vols sentir segur de veritat, però segur literalment, la solució és Línia Directa. Perquè tenen una assegurança per tot el que importa. El cotxe, mira, assegurat. La moto, assegurada. El Toby i el Max, assegurats també, clar que sí. I el més important, també tenen assegurança de la salut. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de les teves assegurances directament. Truca'ls, va, 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700, lineadirecta.com.
1: RAC 105. La teva música.
0: I ara Justin Bieber. Oh, that's...

0: REC 105 Barcelona.
1: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: REC 105.
6: Hi, I'm Ray.
7: Hi, guys, I'm David Guetta.
8: Hey, Swims is my name, by the way.
9: Hey, guys, I'm...

0: brillant l'actuació que van fer els primers RAC105 al Siderland cantant aquesta cançó, que per cert la pots recuperar al nostre Instagram, @RAC105. Allà trobaràs no només la seva, sinó totes les que van anar succeint durant la gala i els discursos d'agraïment dels guanyadors dels primers RAC105, que també són uns quants. Va, pràcticament, mira, 3:15.
1: RAC105, la teva música.
0: De seguida Lady Gaga, però abans Ariana Grande, amb aquesta cançó que va fer molta fortuna ja fa un temps, Però que, escolta, em sona molt bé. A més, té aquest rotllo així més electrònic, no? Que mira, ens fa moure. Es diu Yes and...

0: Sin estar. Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
1: Núria i jo som dos oients de ràdio afèrrims, de ràdio musical, sobretot. Hem escoltat ràdio des de que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor.
2: No, i que crec que no, mai ens deixarà de fer il·lusió. És com amb el cotxe i que soni, pujant unes coses per aquí. I per últim, volíem donar suport a tots els mestres i les mestres que avui han sortit al carrer per reivindicar millors salaris, menys precarietats, menys ràdios.
1: Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Premis RAC 105.

El Ginestar, aquesta anem amb aquesta cançó que es diu Perdre el cap, una de les que forma part del seu darrer disc i que parla d'aquell procés d'enamorament, quan estàs que no veus res més que aquella altra persona i que et dona la sensació que sí, que estàs perdent el cap. En fi, sigui com sigui, un dels grans guanyadors també dels Premis RAC 105. Premi a cançó més radiada per tot el que ens queda. Camí de les 12 del migdia. RAC 105. Ara Shakira. Come on, get up.

0: La teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Svetlana, Premi RAC 105 a millor EP per Sarnalona.
6: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. No sabíem que guanyaríem un premi.
7: No, ha estat una mica sorpresa.
6: Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
7: Visca la terra.
0: Premis RAC 105.
1: RAC 105. What?

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.

0: Camins, somnis i promeses és la nova versió d'un clàssic de Sopa de Cabra que es nota aquí la mà de Mont DJ i de la Su també per fer-la doncs un èxit de nou. Està sonant per tot arreu això. Em consta que les discoteques també, cosa que és d'agrair que la música en català soni i a més amb clàssics com aquest doncs encara més.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. De seguida passarà per aquí Alex Warren, però abans tenim ganes de recuperar un clàssic de Corona. Jo crec que no faria falta ni que te la presentés, només que escoltis això.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

0: Pipa Música.
1: RAC 105.
2: Pipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: En España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
6: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
8: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
7: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Tribulet, El Periódico i TMB.
8: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

0: Doncs mira, un clàssic versionat per Disturbed. Aquesta cançó ja era molt coneguda en el seu moment. Doncs mira, ara encara més. The Sound of Silence, amb aquest nou estil, amb aquest xapa i pintura que els ha quedat la mar de bé.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: La vam tenir fa ben poc per Barcelona. Es va passejar per aquí com una turista més. De fet, va estar doncs, vivint la ciutat fins al final. Olivia Rodrigo, aquesta és Drop Dead, la nova, que també va sonar en aquest concert exclusiu que va fer.

0: és el so de RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: A veure una cosa, ja saps que ens agraden les novetats aquí a RAC 105, però també ens agrada posar-te una mica nostàlgic, no? I ens venia de gust fer-ho ara mateix amb aquesta de Guru Josh, que jo crec que l'hem ballat milers de vegades, sí senyor. Quin èxit, no? Infinity 2008.
1: RAC 105. La teva música.
0: Va, ara un dels grans guanyadors dels Premis RAC 105 és Nil Moliner.

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: Tal, de nou, Jolín, moltes gràcies, em fa molta il·lusió. Gràcies a la meva banda, que són els millors, que els estimo moltíssim, a tota la meva crew, i gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres, així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.
0: Rexen 5 Barcelona.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
0: El cotxe. Estimaràs les retencions.
5: Mira que bé! De nou obres!
6: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
7: La, la, la, la, la, la, la, la...
8: Mira per on vas, idiot!
0: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
9: No hay nada mejor que cocinar con música.
6: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
10: La teva música!
0: A la feina, et semblarà estar de vacances.
11: Perdoni, podria cobrar-me?
6: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
12: Abra calabra, nena, una anna!
0: Allà on siguis.
6: Facis el que facis.
13: Millora els teus dies.
0: Amb Rexen 5.
14: Matina Codina Best Moments.
15: Ai, els seus premis Rexen 5. Recuperem el discurs que va fer el cantant dels Buhos, el Guillem Soler, quan recollia el premi a la trajectòria dels Buhos.
16: Avui tenim tota la comunitat educativa fent vaga. Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. No ve de 300 euros al mes, ni... Aquesta gent vol tornar a fer de mestres. Vol que els donin recursos perquè si hi ha algú que necessita una educació especial la pugui tenir, perquè si no, no sé quin país tindrem d'aquí 10 o 20 anys. No és un gasto. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió. Sobretot, animar els mestres a que vigin els del seu costat perquè continuïn ensenyant la nostra estimada llengua catalana.
14: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La millor gent del planeta és el Mamadou Cha, amb aquesta cançó que la va interpretar sencera als Premis RAC 105. I que ja et dic, ves al nostre Instagram perquè allà te les trobaràs totes, la seva també. I va ser una actuació estel·lar. Un dels grans noms de la música en català que tenim aquí en aquest petit país i que tantes alegries ens està donant. El Bruno, sí, el Mamadou Cha. Amb aquest nou disc, jo crec que ha acabat de consagrar-se com un artista a tenir molt en compte, clar que sí. A veure, amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, està molt, però que molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil, fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en queda satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca als va 917-700-700 o ves directe a lineadirecta.com. Ara sí, va, continuem.
1: La teva música.
0: Què me'n dius aquesta? Coldplay fa uns quants anys ens proposava aquest Sky Full of Stars i encara a dia d'avui és una cançó que aconsegueix posar-me els pèls de punta. Penses el mateix o no?

0: cielo i ella ve.
1: Iniciàvem la gala dels premis amb Joan Dausà, entrant des de fora al Teatre Victòria, interpretant una de les seves cançons, Welcome to my party. I en definitiva va ser una actuació brutal que pot recuperar, com ja saps, a la xarxa Més. Ara, però, el tenim cantant Jo Mai Mai, que va ser la primera que li vam conèixer com a artista, com a cantant, i que fa poc va fer aquesta versió.
2: Rex 55, la teva música.
1: Al setembre tindrem concert de The Weeknd a Barcelona, concretament a l'Estadi Olímpic. Aquesta no pot faltar, Save Your Tears.

0: La teva música.
1: RAC 105. Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: RAC 105.

0: Rosalía. Premi Rexen 5 a millor àlbum de l'any per Loops.
1: El pop ja no és un gènere en si mateix, sinó que engloba diferents estils i maneres d'entendre l'art. El millor àlbum d'aquest any ha desafiat el públic i a la crítica perquè és atrevit, és sofisticat, des del principi va sorprendre moltíssim i ha convertit a la seva autora en la mare superiora del pop mundial. El Premi Rexen 5 al millor àlbum és per Loops de la Rosalía.
2: Premis Rexen 5.

Doncs avui veia una entrevista de Billie Eilish on li preguntaven sobre Rosalia i ella deia que el show que fa amb Lux és el millor espectacle que ha vist a la seva vida. Que ho digui Billie Eilish, és que ha de ser molt bo, això, eh? Aquí la tenim amb aquesta que es diu Relíquia, sonant aquí a RAC 105, inaugurant nova hora. La teva música amb Arnau Mulet. Amb la Rosalia, com et dic, en passen 3 de la 1 al migdia, aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, amb bona música, bon ritme. Ets al lloc correcte, ets a RAC 105, ets a casa. RAC 105. I et dic una cosa, sort de tu, perquè si no això no tindria cap mena de sentit. I t'ho dic jo, i t'ho diuen oques grasses que estan apurant ja els seus últims compassos.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés, a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
1: RAC 105.

La pregunta és, com és capaç de que totes les cançons que treu es converteixin en èxit internacional? Doncs no ho sé, té un do, té un talent, té alguna cosa especial que la fa diferent. I per això, doncs, en fi, és l'estrella que és. Taylor Swift, Opalite, sonant a RAC 106. A veure, us he d'explicar una cosa que val molt la pena. Sí, ja saps per on vaig, no? I és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. Sí, sí, a tot l'estat, eh? I a més, si t'hi canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700, lineadirecta.com. El valor de ser directe. Escolta'm una cosa, aquesta és Ellie Goulding i és una cançó que formava part de la banda sonora de les 50 ombres d'en Grey. Suposo que saps de què va la història, perquè era una de les pel·lis, va ser, vaja, una saga molt taquillera. Això es diu Love Me Like You Do.

0: Figaflowers, premi Rexen 5 a millor videoclip per A la Fresca.
1: No, aquí tenim el Guillem Liam, director. Amb ell sempre hem treballat i hem portat a terme projectes això, audiovisuals amb les cançons i és... I no res, vols dir alguna cosa o què?
2: I animo a totes les discogràfiques, els artistes a seguir invertint en videoclips perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
1: Clar que sí.
3: Premis RAC 105.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: La teva música. Make it so easy. Aquest és el so RAC 105.

0: Què me'n dius? Talent, carisma, ho té una mica tot aquesta artista que ens encanta. Ella és Olivia Dean, aquesta és la més nova, So Easy, To Fall In Love, sonant aquí a RAC 105. I és d'agrair que, ja ho he dit alguna vegada, però que artistes internacionals apostin per estils de música que no siguin... que siguin diferents, no? Perquè en un món on, per exemple, els 50 noms més importants a Spotify és de música urbana, que entri ella, ens agrada.
1: RAC 105, la teva música.
0: Que també està molt bé la música urbana, eh? Però aquesta ens agrada més. We were good.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Sí, Celo Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
18: no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
2: A RAC 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
0: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
4: Això va per mi o no?
26: Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
26: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
2: D'11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
0: De 5 a 9, tu fas el ja a tardes amb l'Enric Font.
2: I les nits de divendres i dissabte,
9: de 9 a 12,
2: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
0: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
2: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

retirat de la vida pública. De fet, va estar sense pujar a un escenari durant uns quants anys, eh? Ara fa poc va reaparèixer i ho va fer ni més ni menys que al Festival de Coachella, on va interpretar alguna de les seves cançons més populars. Sens dubte, aquesta també hi era. Es diu Sorry, estem parlant de Justin Bieber. Va fer una cosa peculiar, també, que va ser, doncs, obrir un portàtil allà a l'escenari i començar a cantar a sobre els seus propis videoclips a YouTube. Algunes persones ho van criticar, eh? Però ja et dic que d'altres ho vam celebrar, i molt. En fi, sí, com sigui, anem direcció ja a 2:15 del migdia, i ara és el torn de Cyril amb aquesta remescla, xapa i pintura per un tema clàssic. Es diu Stumbling in a RAC 105.

0: Doncs mira, a la carretera, sense res al maleter i a on la vida ens porti. Jo, en aquest cas, aniré a la carretera, però amb coses al maleter i sé exactament on em portarà, que és cap a casa. Va, salutacions de l'Arnau Mulet, que de seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons. Abans, Nine Nine Figaflowers.
1: Rec 105. La teva música.
0: I la fúmiga, disculpa, no Figaflowers. Això es diu No sé ballar.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duran forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 105.

0: The End of Beginning, aquesta és la cançó de Joe. Gran èxit de fa 3 anys, però mira, ha trobat fortuna aquest 2026.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: 14 i 4 minuts del 14 del 5. Compte numerologia, tot per dir-te que és dijous a la tarda, que anem a dinar plegats, com sempre, amb la teva música a RAC 105. Salutacions a l'Albert Buscarons. Som-hi amb tot. Sobretot amb artistes pop femenines, que són les que més serveixen en el panorama internacional, com és el cas d'Ariana Grande, ara amb Break Free.

0: REC 105 Barcelona.
1: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
2: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 o 24 de maig a Fancaventura, Girona.
1: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
2: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
1: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
2: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
3: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
8: I a RAC 105
9: et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
10: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
9: No pots canviar d'emissora.
11: No pots escoltar una altra cosa.
9: RAC 105.
12: La teva música.
13: La teva música.
14: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
15: valorado
14: en España. Vaya temazo, valorado.
15: Y otra,
16: valorado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
18: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
19: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
20: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

qui no arrisca no pisca, també en el món de les relacions. I és per això que Bruno Mars s'ho juga tot a una carta. Per aquest Risky Roll, una de les que formen part del seu últim disc romàntic. Doncs amb aquest bolero ranchera, ens quedem a les 2 de la tarda i 20 minuts, moment perfecte per recuperar una de les cançons patrimoni de la música feta en català. És Una lluna a l'aigua de Charango. Ranchera.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

Aquest és el Fever Dream d'Alex Warren, segona cançó del creador del hit Ordinary. Doncs mira, un hitmaker, ja li podem dir. Tarda de dijous a RAC 105 recuperant una cançó que fa 10 anys es va publicar amb força fortuna, però que mira, està tenint una segona vida gràcies al seu ball viral. Es tracta de Lush Life de Sara Larsson.

Aquesta és Madonna. Sembla que una de les artistes confirmades per actuar per primera vegada la mitja part de la final de l'Eurocopa. No, l'Eurocopa no, aquesta toca Mundial, això. El Mundial de Futbol del mes de juliol. I no serà l'única, serien Madonna, que té aquesta nova cançó que es diu Bring Your Love, al costat de BTS i d'aquesta que també ja sona de fons, Shakira, que aquesta no para de ser notícia. De fet, demà és quan publica la cançó oficial d'aquest Mundial de Futbol 2026. Això és Las de la Intuición.

Ja s'ho veu venir. Arriba l'estiu ben aviat, pujaran moltíssim massa i tot les temperatures. I ja parla d'un estiu cruel. Cruel Summer, que vindrà a les 3 en punt i arriba la guanyadora del Premi RAC 105, el millor àlbum de l'any. No podia ser per un altre que el Lux de Rosalía, que té una cançó emblemàtica, aquesta perla.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
5: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
6: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
5: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
8: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
10: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
9: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
10: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
1: Svetlana, Premi RAC 105 a millor EP per... Sarnalona.
11: Bueno, estem molt contentes, moltes gràcies per aquest premi RAC 105. Moltes gràcies també a tots els grups que pugen als escenaris i denuncien les injustícies, independentment de si arriben a més públic o menys. Crec que és un moment molt important per fer-ho.
0: Premis RAC 105.
1: RAC 105.

0: Aquest cap de setmana toca doble ració de sopa de cabra a Rasmatà.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Estan celebrant 40 anys de trajectòria, 4 dècades que han donat per molt. Per exemple, aquest gran èxit, Camins torna a tenir nova vida per les mans de Dasu i Mont DJ. 3 i 3 minuts. I aquesta és la invocació, la pluja de Die Script. A més, et donem la bona tarda. Brain. Rancia.

0: Rec 105 Barcelona.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i AENA.
2: Matina Codina Best Moment.
3: Que sempre se nos ataca.
4: No.
3: Los árbitros van en contra nuestra. Y estamos hartos de escándalo de Negreira.
4: Que no, que no demanem al Negreira, però si la majoria després els veiem amb merchandising del Madrid. I quan es retiren jo he vist que alguns admeten que són merengues.
3: No. Usted, no sé de qué medios usted, me imagino que de la ABC.
5: No, es de Rec 105.
3: Pues sí. Le digo una cosa, me voy a borrar de la suscripción de la ABC.
4: Pero me da igual.
3: Sí, pues, de verdad, es que me da igual que se enfade. Me voy igual a borrar de la ABC. Y os jodéis. Un suscriptor menos.
4: Suscriptor.
3: Y de Rec 105. Requisitos para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Apunten, requisitos.
4: Vale.
3: Ser socio del club con antigüedad de más de 20 años.
4: Del club, ¿eh?
3: Tener más de 75 años.
4: Ué.
3: Tener 300 millones de euros en el bolsillo. Llamarse de nombre Florentino.
4: Meh.
3: Y llevar gafas.
4: Vale.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a Rec 105.
0: La teva música.
6: Rec 105.
7: 5

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares encara no t'has decidit? Tu ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
4: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
5: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

que Tame Impala estan sonant molt amb la seva nova cançó Dràcula, que és un autèntic èxit a nivell mundial. A més, recordar que aquesta és una de les seves produccions per altres artistes, tan darrere l'èxit aquest Houdini de Dua Lipa. I tot seguit arriba l'artista que va inaugurar la gala dels Premis Rack 105 d'aquest 2026. Va ser el primer en actuar amb una de les seves noves cançons, en Joan Dausà. Aquí el tens, des de l'Immortals, amb Per una cançó.

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.

Aquesta cançó que ens deixa sempre mig hipnotitzats pertany a Alan Walker. Va ser un d'aquells artistes que va irrompre l'escena sense que l'esperéssim. I, doni-do, quin gran resultat aquest Faded, la seva cançó més celebrada. I ara en Guillem Bautista, que continua fent camí de mica a mica amb les seves primeres cançons i sonant a RAC 105 amb No està mal.

0: pràcticament acabat l'estiu, l'1 de setembre, The Weeknd arribarà a Barcelona amb moltes ganes de tornar a veure el seu show en directe, on evidentment no falten els grans clàssics de la seva trajectòria, com aquest que va ser el primer, I Can Feel My Face. I volem parlar-vos d'una cosa que ens fa molta il·lusió, i és que a RAC 105 la cosa no s'atura mai. I el proper divendres, dia 22 de maig, al Matina Codina farà el programa des d'un càmping molt especial. El càmping amb bungalows a Estanyet de les Cases d'Alcanar. Ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i un munt de premis. Si vols assistir-hi, si ens vols acompanyar, escolta el programa com cada dia entre les 6 i les 11 del matí al Matina Codina. Amb aquesta sortida que fem amb el suport del càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
1: La teva música.
2: RAC 105.

Shape of a Woman és una altra de les cançons que sona més en un moment clau del Diablo Vista de Prada 2. Lady Gaga, per a ganja a les 4 de la tarda, i ara mateix amb Harry Styles i Azzy Wolf.

0: Zoo. Aquesta pel·li va ser un hit als cinemes i ara també ho és a plataformes. Zootropolis 2, amb música de Shakira i escrita per Ed Sheeran. Apa, mira quin combo.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons.
0: D'aquesta manera hem arribat a les 4 i 5 minuts aquesta tarda del dijous. Ara mateix amb els guanyadors del Premi a la Trajectòria, els Premis Rec 105, els Búhos. Són 20 anys, dues dècades plenes d'actitud.

0: Duos. Premi especial Rec 105 a la trajectòria.
1: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
2: Premis Rec 105.

Aquesta és la cançó segurament més representativa de Years and Years. Bona electrònica aquestes hores del dijous amb això que es diu King. I ara una cançó que va començar un recorregut de manera tímida, però que, déu-n'hi-do, com canvien les coses pràcticament d'un dia per l'altre. Que la nova de Tame Impala amb Jenny ara és un hit mundial. Es diu Dràcula. Dràcula.

Que bé que sona, quina potència, el retorn d'Olivia Rodrigo, que és una de les artistes que ja ens estem estimant més al panorama internacional, perquè ella estima Barcelona, eh? Està creant un vincle aquest que difícilment es trencarà. Drop Dead és el primer avançament d'un àlbum que surt ja d'aquí menys d'un mes. La teva música, la de RAC 105, ara amb un d'aquells himnes també immortals, el Mariposas de Sant Giovanni Aitana.

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Totes les gales són iguals. Ara. Per què mai és veritat quan comencen a dir els presentadors? I això va per tu, Ernest, i va per tu, Marc. De sobte diran, bueno, anem acabant. Queden 22 premis encara. Sí. No menteixis, no em donis esperança. I els premis honorífics, Ernest, no sé si n'hi ha, però si la gent està morta, va estar ja amb aquest premi. Ui, ja està. I hem fet una entrevista de Catifa Vermella. No sé si cal fer Catifa Vermella si el més famós serà el xaval aquell de pulseres vermelles que va sortir el 2011. I no ha fet res més. A casa diran, home, serà una bona gala o no? Home, fes els números tu. Jo crec que la nostra sí, perquè jo he vist gales que hi ha més premiats que gent a qui li importa i la gala. Presentadors, Ernest i Marc, deixeu de fer veure que tot el que passa a l'escenari us sorprèn, que està al guió i ho sap tothom. No enganyeu a ningú.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Estan totes les estrelles del pop tornant a la vegada. L'altre dia se teníem single d'Olivia Rodrigo, Ariana Grande ha anunciat el seu retorn. I demà mateix, Gracie Abrams publica el seu nou senzill. Veurem com sona, queden només hores per saber-ho. Aquest era el That So True, la seva cançó més icònica. I ara un altre dels grans artistes que van trepitjar amb força l'escenari dels Premis RAC 105 fa un parell de nits al Victòria, amb Mamaduixa. Aquesta és la millor gent del planeta. Tant per

després de Ed Sheeran, el seu últim concert de gira, traient J Balvin a l'escenari. Són dos mons aparentment molt llunyans i distants, però ja van fer una col·laboració plegats. 3 minuts i les 5, fins aquí arriba el nostre dijous, perquè de seguida els de tardes de l'Enric Font. I jo et deixo amb una de les cançons de moda. Especialment, jo veig els més petits a la casa encigaladíssim. Amb això del No és pistatxo, es diu Fastú. La nova cançó del Marcos, artista Rack Sensing, que acabeix de passar bona tarda.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: És Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: Paloca tu, calma.
5: Dios mío, le dio duro.

0: Sembla una mosca, però no, era jo, eh? Sí, era jo. Cantant aquesta de Olivia Dean, eh? Sí. Mena i nit. Com les canto totes, per això aquests dies està plovent i fa el tonto. Sí. En fi, déu-n'hi-do com comencem, eh? Després de l'Albert Buscarons, el tio que ja ha tocat el 2, doncs ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música, aquí el Ja Tardes. Toma! Vaja, ens ve de gust i em plau molt saludar la nostra estudiant en pràctiques, Elena Montañés.
1: Hola!
0: Hola! Ai, que ets car de veure, eh, darrerament.
1: Sí, sí.
0: Car de veure i, a part, que en un parell de dies... Sí. Ja, això, ja te'n vas?
1: Sí, sí. Ai. Ha passat ràpid, eh?
0: Déu-n'hi-do, però un visi no vist. Sí, sí. Bé, de fet, aviam, acabes les pràctiques abans perquè has trobat ja...
1: Feina.
0: Sí. Feineta, no? Pots dir, si vols. Vull dir,
1: sí, he trobat feina a la meva terra.
0: Home!
1: Sí, sí.
0: El diari Segre, no? Ole! Em fa molta il·lusió que sigui així, la veritat. I segur que allà tu, a part de passar-t'ho bé, a part, doncs, pencaràs d'allò més, segur que tindràs un futur esplèndid, esplèndid. Vinga, com sempre, doncs, anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses. Sí. Va, que en una estoneta obrirem tema del dia. Avui, curiós, a més, tenim megapremi. Així que estigues atent. A més, cançó efemèride, coses que van passar un 14 de maig com el d'avui, que hi ha unes quantes, eh? Sí. Què més? Home, batalla de cançons. Bueno. Avui, molt eurovisives, eh? Sí. Avui, sí. L'ordinador sempre... A aquestes hores jo crec que agafa vacances... O fa una mica de peron i va a la seva bola, l'ordinador. Si és que, mira. Quan vulguis, eh? A més, també, què més tenim? Home, versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-7-1-7-1-4-1. Ja tardes.
0: Però què està passant? Tornem-hi.
3: 608-7-1-7-1-4-1.
0: Ara! Mira, ja estan trucant. No truqueu, envieu missatges, notes de veu, àudio, al WhatsApp. En fi, va, dit això, anem-hi de cara perquè tenim bones propostes, com per exemple aquesta. Una d'aquelles que sempre ve de gust, que et motiva, que et carrega les piles. El so d'Avril Lavigne, una del 2002, ja ha plogut des de llavors. Skater Boy!

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: puedes enviar la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Bona tarda, ja tarda.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tarda, lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.

0: barreja d'estils, això, eh? Però ens agraden tots. Aquí tens la proposta de la banda Neon. Sempre ens animen, ens engresquen, el que faci falta. Com ho vam fer també a la gala, dels Premis RAC 105. Aquí tens aquest, els passos prohibits. Sí, mola, mola.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Quin desgavell de dia. Si és que... Portem només uns 15 minuts i, bueno... Oi, oi, oi. Vinga, va, aquí estem al Jatardes. Anem a encetar el tema del dia, perquè avui parlarem al tanto d'Eurovisió. Sí, toma, toma, toma. Clar, és que aquesta setmana ja ha començat. Sí, de fet, ja les semifinals ja van començar. Aquesta nit toquen de nou. I el dissabte tindrem la final, el certamen Eurovisiu d'enguany, que, de fet, no es podrà veure per televisió. Això és històric, eh? No havia passat mai, no? Des que Espanya es presentava, no havia passat mai que no es veiés a la tele. L'haurem de veure, doncs, al YouTube, crec. I tot això es celebrarà aquesta final el dissabte a Viena. Aviam què passa, aviam què guanya, aviam aquestes polèmiques, no? Aviam. Perquè ja, déu-n'hi-do, eh? Ah, que si Israel, que si no sé què... Però va, aquest concurs europeu de la música ens ha deixat moltes anècdotes i actuacions per recordar, clar. Algú recorda, per exemple, la Maciel? Primera victòria espanyola. I quasi única. Devia anar al Serrat, no? Però bé... Complicada no és. Com se t'oblidi la lletra, anem malament, saps? O també recordem, no sé, a Rosa, no? Rosa López. Amb la primera edició d'OT. Europe's Living a Celebration. El que va celebrar per això la victòria va ser una altra. O, no sé, moments històrics com Chiqui Chiqui. Home, grande. David Fernández, no? Chiqui, chiqui, chiqui. O, per exemple, aquest també va ser un moment per recordar. En Manel Navarro. Clar, sí, espera. Estava buscant, aviam si trobava el moment del gall, però...

0: És que és... ja forma part de la història. Sí. Ah, evidentment. Ai. Per desgràcia, però sí. Home, i moments històrics també, la participació dels ABBA. Això l'any 74, imagina't. Clar, hi ha molta història darrere del certamen d'Eurovisió. Ah, artistes com Olivia Newton-John, Celine Dion, entre d'altres. També han participat i van saltar la fama gràcies a Eurovisió. Per això avui, al tanto, perquè et volem preguntar quina ha estat l'actuació o quina és la cançó eurovisiva que us ha marcat més. Aquella que recordaràs sempre o aquella que has cantat a casa diverses vegades, no sé. Tot això m'ho pots explicar, com sempre, a través del WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Avui el tema és Eurovisió i volem saber aquella cançó que t'ha marcat, de cançó eurovisiva. I al tanto, perquè entre tots els que participeu, avui tenim un regalàs. Sí, sí, sí. Perquè torna una de les cites més esperades per als amants del vi. Sí. La Fira Vins al Carrer torna a ser aquí el 23 de maig. Està aquí a la cantonada, ja, això. El pla serà ben senzill, eh? Cop en mà i zero presses. Sense presses, si us plau, saps? Si vols venir, estàs de sort perquè sortegem entrades perquè puguis degustar els millors vins del planeta. Doncs això mateix, envia'm un àudio al WhatsApp. 608-71-741, explicant-me, doncs, aquesta cançó d'Eurovisió, la que més t'agradi. I podràs aconseguir aquestes entradetes per anar, doncs, a la Fira de Vins al Carrer. Hi haurà 50 cellers, més de 200 vins per tastar, una bogeria, amb una àmplia selecció de vins des de varietats locals fins a internacionals. A més, hi seran presents comerços de Caldes de Montbui amb la millor gastronomia local per maridar tots els vins. Si és que... poca broma. Si vols entrades, si no toquen les entrades i vols anar-hi, doncs tens tot això disponible al web. Lavallesanadegustació.com. Recorda, lavallesanadegustació.com o a la botiga física de La Vallesana. I recorda, hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins de la fira, així que... recorda, tenim entrades dobles perquè puguis gaudir de la fira Vins al Carrer el 23 de maig. Vull dir que poca broma. Avui a Eurovisió a tope, eh? Va, que anem-hi de cara, que tenim ja preparada Iva Max, una de les divas d'aquesta casa, amb aquesta Sweet by Psycho.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sou molt bona gent.
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
8: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta tu farmacéutico o dietista.
9: Buos. Premi especial RAC 105 a la trajectòria.
10: Un país que valora més a un militar, a un polilocal o a un mosso d'esquadra que a un metge o a un mestre, com podeu imaginar, és un país que no té massa futur. Un gasto són les pantalles, els ordinadors i totes les mamonades que han comprat en aquests últims anys. L'educació és una inversió.
11: Premis RAC 105.
12: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
13: És una font de saviesa. És una font de bona música.
14: Ai, home.

0: Que brutal, eh? La proposta de Bruno Mars, una d'aquestes que també demaneu sovint, sí. Risky Talk.
1: Pell de gallina, pell.
0: Bueno, un minutet, arribarem a dos quarts. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades, eh? Sí, recorda, avui pots aconseguir entrada doble, i en tenim unes quantes, per la Fira de Vins al carrer, que torna el 23 de maig. Per tastar un munt de vins, eh? Un munt de coses. I poca broma. Va, tenim comentaris. Avui recorda que estem tocant tema d'Eurovisió. Busquem aquella cançó que t'hagi marcat del certamen eurovisiu. Quina és la millor per tu? La millor cançó? No sé, explica'm. 608-7171. Hola.
2: Hola, bona tarda, Enric.
0: Hey, hey.
2: Doncs jo, un dels grups que crec que val la pena que ha sortit d'Eurovisió en els últims anys, ha sigut Maneskin.
0: Oh.
2: El 2022, diria que va ser.
0: 2022.
2: No sé, sí, què n'opineu? Vinga, a veure si m'emporto una d'aquestes entrades.
0: Aviam.
2: Una abraçada.
0: Adéu. Doncs sí, gràcies a Eurovisió, de fet, es va donar a conèixer Damiano David, eh? Per exemple. Sí, sí. I van guanyar, eh? Van guanyar. Aviam, en tenim més. Mira, hola.
3: Hola, bones tardes, Enric.
0: Hola.
3: La cançó que podem va marcar més és Bailar Pegados, del Sergio Dalma, que va ser 91. I el punt més culminant va ser quan ell va clar el ullet davant de la càmera.
0: Oi?
3: Vale. Oi. Molts pochonets, fins aviat.
0: Sí, sí, quan va fer un cling, eh? Allà de guapera, sí.
4: Ole!
0: Jo crec que amb aquell cloquet d'ull ja va deixar embarassada més d'una. Més d'una. En fi, 608-7171, tu també pots participar. Avui tenim un munt d'entrades. Així que poden tocar, eh? Va, anem amb més. Tenim propostes ben xules, com aquesta dels Figaflaues, al costat de Lluís Gavaldà, que ens porten això, xalala.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Ei. Oi, està tot fatal, eh?

0: I segueix buscant, eh? Ella sí, va buscant i buscant. És Ray! Buscant el seu home. Where is my husband? En fi, algun dia el trobarà. Vinga, uns 9 minuts que passen de dos quarts. Aquí seguim el Ja Tardes, avui de dijous a Juenne. Això m'agrada, eh? A tu també. Va, moment perfecte per encetar la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Bé, ja ho he dit abans, que estem fent com un programa temàtic. Sí, sí. Així que agafem les maletes i cap a Eurovisió. Sí! Clar, aquest cap de setmana arriba un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any, tot i que aquí no el podrem veure per la televisió aquest any. Però bé, i com passa sovint, arriba carregat de polèmica, debat, bé, almenys aquests últims anys, eh? Però bé, en fi. Però una cosa està segura, eh? Més enllà de tot aquest soroll, Eurovisió continua deixant cançons que acaben sonant per tot arreu, sí o no, home? Per això avui enfrontem tres temes que van sortir del festival i que encara sonen i han conquerit el món sencer. I com sempre, tu tries quina és la millor d'elles. Així que agafem tres cançons que ho van petar després de participar a Eurovisió. Recentment, eh? I tu tries quina és la millor. Així que prepara't, anem amb l'opció número 1. Oh! És potència, emoció i una actuació espectacular la que ens va portar Lorin, que va guanyar per segona vegada, a Eurovisió. Amb això, Tattoo, una cançó que va demostrar que tornar a Eurovisió també es pot fer guanyant. Si és la teva preferida, ja saps que la pots votar a través del WhatsApp o potser t'agrada més l'opció número 2. Oita! La sorpresa absoluta! Realment no va guanyar el festival i va quedar de les últimes, de fet, però després va explotar les xarxes i a mig planeta i sonava per tot arreu. I encara sona, eh? El so de Rosalín amb aquest snap. Què, t'agrada? Doncs vinga, vota-la, vota-la. I anem amb l'última, l'opció número 3, la d'aquí. Home! És coreografia, actitud i un dels grans moments del concurs amb un artista d'aquí, de casa. D'aquelles actuacions que encara molta gent recorda, eh? Sí. Oita, oita. Ed Chanel, amb aquest slow-mo. Slow-mo en què és? I ara és el teu moment, ja saps. Pots votar la teva preferida a través del WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes cançons és el millor hit recent d'Eurovisió? Ja saps, opció número 1 amb Lorin i el seu tatu. Opció número 2 amb Rosalín, amb Snap. O la cançó de Chanel, Slow Mo. Recorda que al final del programa sabrem la guanyadora repassant el veredicte. Els nervis.
3: Ai, Déu meu.
0: Doncs vinga, ara a l'estoneta repassarem aquests missatges i aquests vots. Ara qui arriba és Sia, que ens posa la pell de gallina amb això, Unstoppable.

0: REC 105 Barcelona.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: Aviam aquest botó.
7: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
8: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
9: Ostres! De cop som als 2000!
7: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
9: Això és brutal!
7: Màxima potència!
9: Els 80!
7: I com has dit que es diu aquesta màquina?
9: El ritme de la nit, de RAC 105.
10: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
11: El ritme de la nit.
12: Només a 3 en 5.

0: capgiri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
1: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
5: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
4: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Tribulet, El Periódico y TMB.
5: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: De 5 a 9,
9: ja tardes.
8: Ja tardes.
9: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: Has vist aquest ball per les xarxes? Sí, sí. S'està fent viral, eh? El so del Sutherland, amb aquesta que també ens anima aquest dijous. Yeah! Dijous per la tarda, com sempre, fent unes bones ballaruques aquí al Getardes. Vinga, va, uns 8 minuts i arribarem a les 6. Tenim més missatges, més comentaris, més de tot. Més cançons eurovisives.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Recorda que avui pots aconseguir un parell d'entrades per viure la fira de vins al carrer de Caldes de Montbui el 23 de maig, per tastar vins amb zero presses, Això està bé. Simplement m'has d'explicar aquella cançó d'Eurovisió que recordaràs per sempre, o aquella que et va marcar, no sé. Vull dir.
2: Bona tarda, Enric. Hola. Guapo. Ai, ai. Com va la tarda?
0: Molt bé.
2: Doncs mira, una cançó que crec que és la que he cantat més de totes Eurovisions.
0: Ui.
2: És la de Expresso Macchiato, per favor. Oh. O sigui, ens encantava aquesta cançó i escoltar-la mentre anàvem conduint. Ui, el meu fill encantava i ja et dic, és una cançó que l'hem cantat moltíssim. Hi ha un tros que diu espagueti i al meu fill li feia molta gràcia i crec que havia acabat demanant i tot perquè va ser un boom, això.
0: I tant!
2: I res, que tingueu molt bona tarda. Vull entrar en el sorteig d'aquestes entrades perquè el vi... A qui no li agrada el vi?
0: Oh.
2: I molts petonets. Poseu alguna cançoneta xula.
0: Bona tarda. Som aquí a tot. Crec que per aquí també l'heu mencionat, Hola.
3: Hola, bona tarda, Enric. Hey. Som en Pep i en Pere.
0: Molt bé.
3: I la cançó que ens en recordarem més d'Eurovisió és Expresso Macchiato. I ens agradaria que la tornessis a posar aquesta tarda.
0: Molt bé. Però mira, poc es parla, de Tommy Cash, un tio que balla que sembla que s'estigui fent pipi. Allà, aguantant-se el pipi. Oi. En fi, 608-71-7141, va, tu també pots explicar-me aquella cançó d'Eurovisió que l'has cantat o que va marcar, no sé. De seguida més, ara per això, Justin Bieber, que ens porta una de les primeres. What do you mean?

0: iPhone presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pum!

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
3: Amb l'Enric.
4: Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
5: Luego, Lucas.
6: Adiós, adiós.

0: Ramon DJ, que s'ha currat aquesta versió al costat de la Su. I el sopa de cabra, evidentment, del Camins, somnis i promeses. Està xula, eh?
1: Yeah!
0: Sí. Per cert, jo aviso, jo ja vaig avisant. Tant pot ser que això peti de cop. Sí, sí, sí, sí. Jo ja dic. Perquè el programa que fem servir per posar la musiqueta i tot això està fent una mica el burro.
2: Ai, ai,
0: sí,
2: ai,
0: sí,
2: ai,
0: sí. En qualsevol moment això pot fer, bueno... Vés a saber, vés a saber. Jo aviso. Però bé, sí, com sigui, nosaltres intentarem anar endavant, si no, malament. Va, 4 minuts de les 6. Aquí estem al Getardes. I com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèrida, sí? Repassant coses que van passar un 14 de maig com el d'avui. I avui no sé si saps que se celebra el Dia Continental de l'Assegurança.
3: Me siento seguro.
0: Ah! El dia d'allò que esperes no haver d'utilitzar mai, però que agraeixes molt tenir quan passa alguna cosa, eh? Cotxe, casa, salut, viatges, bé... Les assegurances estan allà per donar-te tranquil·litat quan venen imprevistos. Doncs avui toca valorar aquesta xarxa de seguretat invisible perquè mai se sap quan la necessitaràs, així que benvinguda sigui. Va, anem amb estrenes musicals perquè un 14 de maig, però del 1990, el grup d'Eurodance Snap van estrenar el seu àlbum debut. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Wild Power, on, evidentment, trobem una de les cançons més reconegudes dels alemanys com aquest, The Power. The Power, I got the power, I got the power. És que em fa por avançar perquè pot fer, com diu aquella, ja fer pum, pot fer pum. Va, al tanto perquè just fa 25 anys, un 14 de maig del 2001, Manolo García va estrenar el seu segon àlbum d'estudi. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ara! Això mateix, eh? Nunca el tiempo es perdido. El que perdrem serà la dignitat en aquest programa.
3: No has perdido. Nunca el tiempo es perdido. Solo un recodo más.
0: En fi, va, és que em fa por anar avançant, eh? I avui, mira, farem un tribut a una de les icones musicals més destacables del segle XX, perquè avui que hagués fet anys, Frank Sinatra. Oi, tal? L'home que podia cantar una frase qualsevol i fer que semblés la cosa més elegant del planeta. És una cosa... Frank Sinatra que no tenia necessitat de córrer, ni de cridar, ni de fer grans trucs. Només apareixia amb aquell vestit, o sigui, un traje, un vestit impecable, una copa imaginària a la mà i aquesta veu que hi ha... És que és elegància pura,
3: Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night.
0: Un home que ens portava classe absoluta, swing amb estil i carisma de senyor, que sempre sap on és la millor taula del local, eh? Sí. Que ja t'avanço que, mira, aquesta, My Way, serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Que poca gent sap que això ja és una versió. Ah, sí, sí. Va, repassem aniversaris, que n'hi ha molts, eh? Hi ha molts artistes que avui fa anys, com per exemple Danny Wood, cantant dels New Kids on the Block. Avui en fa 57. El noi amb energia de gimnàs, i cor de boy band, que ja ajudava a convertir la banda nord-americana en una autèntica bogeria adolescent. Temes com aquest, Step by Step. Ai, com van marcar, eh? 57 anys de pop, passos de ball i nostàlgia boy band de la bona, eh? Dels primers, de les primeres boy band. Guaita, que bonic. Àlex. I qui avui fa 35 anys és el productor francès Klingandé. Oita! El DJ que va decidir que la música electrònica necessitava, doncs... més bon rotllo, més saxos aquests, com aquesta de Júbalo. Com ho he dit? Júbalo. Especialista en fer temes que sonen a tarda d'estiu eterna, Pits suaus, melodies tropicals. Mira, mira, com aquesta. Doncs 35 anys de Deep House elegant, vibes d'aquestes mediterrànies i ritme de somriure incorporat, Sí, mola. Va, i curiosament, un altre DJ que està d'aniversari és Martin Garrix. Oita! 30 anys, tu, i sembla que en tingui ja, perquè porta mitja vida, fent cançons que sonen arreu del planeta. Ben bé, un noi que amb 20 i pocs, o fins i tot menys, feia saltar festivals sencers com si controlés el comandament d'energia mundial, Martin Garrix és el DJ que veu un botó, el toca i de cop milers de persones saltant allà. Oita! És un prodigi, un nen prodigi. Doncs 30 anys, tu, amb temes com aquest que... Per molts anys, Martin Garrix. Va, i per últim, qui també està d'aniversari, és Oli Mars. En celebra 42. El noi que en el seu dia es va donar a conèixer el programa X Factor, el britànic. Pues que sembla ben nascut amb un somriure, una americana ajustada, això sí. Allà ben apretada. Podríem dir que Oli Mars és com aquell amic simpàtic que et canta una ruptura amorosa, però fent-te ballar, saps? Una cosa. Doncs 42 anyets, i per això la cançó efemèride d'avui és aquesta. La que va fer al costat de Floraida, Troublemaker.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla't.
0: We'll

0: Taylor Swift, Stones and I. Ens agrada aquest gong, gong, gong.
1: Me gusta.
0: Me gusta. Va, 21 minuts a les 6. Recorda que torna una de les cites més esperades pels amants del vi. La fira Vins al carrer a Caldes de Montbui. Ja tornes aquí, eh? Sí, sí. Recorda, el 23 de maig el pla serà ben senzill, eh? Cop en mà i zero presses. Si vols venir-hi, estàs de sort perquè estem sortejant entrades perquè puguis degustar els millors vins. Simplement m'has d'enviar un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me aquella cançó eurovisiva que t'ha marcat, aquella que tant t'agrada.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, i recorda que hi haurà 50 cellers, més de 200 vins per tastar. Amb una àmplia selecció, doncs, de vins, de varietats locals, fins i tot internacionals. A més, hi seran presents tots els comerços de Caldes de Montbui, amb la millor gastronomia local, per maridar tots aquests vins. Entrades disponibles, si vols, al web lavallesanadegustació.com, lavallesanadegustació.com o a la botiga física de la Vallesana. I recorda que hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins de la fira. Vull dir que... I nosaltres t'hi convidem, eh? Doncs vinga, va, anem a repassar aquests missatges, aquests comentaris i aquestes cançons d'Eurovisió, escolta.
3: 608-71-71-41.
0: Hola.
4: Hola, macos. Sóc la Glòria. Mira, a mi la cançó que em va marcar en certa manera, ai, però que ja no me'n recordo ni com era,
0: ai, ai, ai,
4: perquè fa molts anys, va ser Valentino. Ho he buscat perquè no me'n recordo, però era del grup Cadillac i va ser el 86. I em va marcar perquè els meus pares després em van regalar un radiocasset, ojo al dato, ai, doble platina que podies gravar, i nosaltres hi posem sempre nom a les coses, als cotxes i això. Uh-huh. I el Radio Caset es va dir Valentino. Ui. I jo anava amb el meu Valentino a tot arreu, al col·le, que flipava mogollón, que la Glòria tenia un Radio Caset doble platina i molava moltíssim. I per això me'n recordo sempre de la cançó d'Eurovisió, Valentino.
0: Uh-huh.
4: Me'n recordo del nom només, I perquè tenia el meu Valentino propi.
0: Oh.
4: I res més. Abraçades i petons i passeu una bona tarda.
0: Adéu. Valentino, tu. Valentino. Valentino va rapidino.
5: Oh!
0: Va, més comentaris. 608-71-71-41. Mira, hola.
6: Bona tarda, Enric. Doncs crec que la millor cançó temazo d'Eurovisió...
0: Ahà.
6: Per tot el que ha significat, sí, ha sigut el Chiquili 4.
0: Chiquili,
6: bueno,
0: 4.
6: No sé com es deia la cançó.
0: Chiqui, chiqui.
6: Però tothom la va ballar, tothom la va cantar.
0: Uh-huh.
6: I a més es van quedar amb tot Eurovisió perquè sí, van arribar a una puntuació molt bona.
0: Sí, vuitens,
6: sent
0: no,
6: una conya. O sigui, sí, sí, tot ha sortit una conya. I uh-huh, cada cop que escolto la Sílvia Abril parlar d'això, d'aquesta etapa, m'emociono. I penso que els catalans som l'hòstia.
0: Ole!
6: Bueno, felicitats per programa.
0: Apa. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Va ser una revolució, sobretot aquí. Mira més, hola.
7: Bona tarda, soc la Núria, com estem?
0: Molt bé.
7: Doncs per mi, sens dubte, la cançó que ha marcat a tota una generació i que es mereix el títol de la cançó d'Eurovisió és Europe's Living a Celebration de la Rosa López. Crec que va marcar una generació, és a dir, la nostra, i es mereix aquest títol i aquest reconeixement.
0: Toma ja.
7: Aquí és d'un Eurofan, crec que aquesta és la cançó, sens dubte, d'Eurovisió. Per una altra banda, agrairia molt entre el sorteig del vi, perquè ara mateix estic en un moment de...
0: Ai.
7: Davant de l'ordinador. No sé quantes hores porto treballant. Què i m'he imaginat allà amb una copeta i no aniria gens malament, eh?
0: Ai,
7: doncs res,
0: ai,
7: que tingueu una molt bona tarda i si podeu posar una cançó molt animada, s'agrairia una abraçada.
0: Bene, bene, bene, bene. Va, tu també pots dir la teva. 608-71-71-41. Sí, sí, avui estem a Eurovisió, a tope. Va, seguim, que arriba per aquí Lady Gaga, Ariana Grande. Anem a recuperar aquesta. Rain on me.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
3: Cómo hemos cambiado.
4: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
5: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Max Navarro, Premi RAC 105 a millor artista revelació.
9: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a RAC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
10: Premis RAC 105.
11: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
12: Oh, està buen horro.
13: Ai.
14: Estàs prenent el pèl, oi?
15: Doncs sí.
16: Castigat.
14: Ah, va. Ah. Ai, que jaleo.
17: Mare de... Ets tu.

0: Que bonic, escolta.
1: Max Navarro porta aquesta inigualable, una de les millors actuacions que vam viure al Teatre Victòria, eh? Sí, els Premis RAC 105. Oi, oi, oi. Vaig emocionar i tot.
2: Ai.
1: Va, re, uns 4 minuts que passen de 2 quarts. Moment per repassar com portem la batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight!
1: Ui, quin roast musical! Ui! Clar, és que arriba aquell moment de l'any en què Europa es divideix. Ah, clar. Els que miren Eurovisió i els que no, saps? Aquest any molta gent no el veurà perquè no el faran per la televisió. L'haurem de veure per YouTube. Que clar, aquest cap de setmana ja tenim el certamen Eurovisiu, un festival que aquest any, doncs, torna a arribar envoltat de polèmica, debat, bé, aquestes coses que sempre passen. Ara, això sí, eh? Continua, doncs, creant hits. I això és el que avui volem fer en aquest roast musical. Enfrontar 3 cançons que van sortir del festival i que van triomfar després, evidentment. I com sempre, tu tries la millor. Així que prepara't perquè repassem les 3 opcions. Anem amb la número 1. Oh! Potent, intensa, amb una actuació impossible d'oblidar. La que ens va portar Lorin amb aquest tatu d'aquelles que semblen fetes ja per guanyar. De fet, va guanyar per segona vegada, eh? Tatu. Oh, oh, oh. És la teva preferida, doncs? Vota-la, vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Va ser una sorpresa. Realment. Eurovisió no va fer res de res. Sí, va ser una mica fracàs, una mica. Però després va ser la bogeria. Va fer viral a les xarxes, va dominar mig planeta. I les llistes. És Rosalín amb aquest snap. Toma. Ara. Va, i per últim, una que va sortir d'aquí de casa. Coreografia, energia i carisma. Un dels moments més celebrats dels últims anys amb Chanel.

0: Va, i ara toca tu. Quina d'aquestes cançons és la reina recent d'Eurovisió? La que més t'agradi? Doncs explica-m'ho, vinga, al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda, opció número 1 amb Lorin i el seu tatu. Opció número 2 amb Rosalín Snap. I la última, la número 3, amb Chanel Slowmo. Al final del programa sabrem la guanyadora, eh? Repassant aquest veredicte que tant ens flipa. Va, anem amb més. Arriba Pink, anem a recuperar el seu... So What? Toma! Estem animats, eh? Sí o no?
2: Oh, yeah!

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Ric, però no plorar.

0: És una de les cançons mítiques dels Maroon 5. Eh? Sí, don't wanna know, no. Va, re, uns 13 minuts i arribarem a les 7. Avui de dijous a Juennis.
1: Hello!
0: Hello! Ja tardis. Va, més missatges, més comentaris i més cançons eurovisives, que són les que busquem avui. Aquella cançó d'Eurovisió que t'hagi marcat, aquella que encara recordis l'actuació, per bé o per malament, eh? Vull dir, una cosa... Sí, sí, sí. Aviam, mira, hola! Ai, ai, som pel tros. Hola!
2: Hola, bona tarda, sóc la Mercè.
0: Hola, Mercè.
2: Molt bones, Enric Font.
0: Hola, hola, hola.
2: Jo vull explicar una cançó que, bueno, el dia que me'n recordo, d'una de les gales aquestes d'Eurovisió. Era l'any que, després de que Maciel va guanyar, es feia, suposo que a Espanya, a Madrid, i va guanyar a Salomé, amb tres cançons més. Però jo recordo que estava amb els meus pares i uns amics, jo era joveneta, i estàvem menjant, un sopant, vaja, una parrillada gran de mariscada a un restaurant al Paral·lel, al Poble Sec. Me sembla que es deia el restaurant Abrevadero, al carrer Vila-Vila. I, bueno, nosaltres allà, la Salomé cantant, el Vivo cantando, i nosaltres sopant una mariscada.
0: Toma.
2: Va ser molt divertit. Gràcies. Adéu.
0: Déu-n'hi-do, posant-se les botes, l'altre cantant per allà, Vivo cantando. I aquests... Ostres, però quin sopar, després. Qualsevol dormir, després. Va, tenim més. 608-7-7-4-1. Aviam més cançons eurovisives que ens han marcat. Hola.
3: Hola. Bona tarda. Hello. Doncs mira, jo... ha sigut d'això d'Eurovisió. Jo no segueixo Eurovisió, però a mi la cançó que em ve al cap, que m'ha vingut quan he escoltat això, és una que no sé ni de qui és.
0: Ai.
3: M'imagino que es deia Quien maneja mi barca, perquè me'n recordo molt de la melodia.
0: Sí.
3: Quien maneja mi barca, quien, que a la vega me lleva, quien... A qui maneja mi barca? O algú així era, això la melodia segur. I suposo que la recordo perquè en aquell any suposo que a casa meva la deurien escoltar molt o deurien ser molts seguidors o no sé per què, però recordo molt aquesta cançó i m'ha recordat molt a ma mare cantant-la. Vinga, felicitats pel programa.
0: Home, és que va marcar més que res perquè va quedar fatal. Ui, m'estan enviant missatges. Va quedar fatal, fatal. Quien maneja mi barca, això és Remedios Amaya, que va sortir descalça. Diu, ui, ui, ui, ui. És que va ser, això és 83, 1983. Jo no havia ni nascut encara. Imagina't. Va, en una estoneta més comentaris, més missatges, ja saps, tu també pots participar. Vinga, va.
4: 608-7171.
0: Que tenim megapremi avui, et pots guanyar un parell d'entrades per gaudir d'aquesta fira Vins al Carrer, a Caldes de Montbui. A més que podràs degustar els millors vins. Una cosa, bueno... Va, anem amb més, al tanto, perquè anem a recuperar l'última que ens porten els Buhos. 20 anys de carrera i ens ho agraeixen amb aquesta història. Evidentment, s'anomena Gràcies.
5: Gràcies.

0: Rec 105 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolución.es.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: La vida està cada cop més cara.
7: Els preus no paren de pujar.
8: Un mango, 9 euros.
9: Robatori.
7: Inflació!
6: Necessites estalviar.
7: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
6: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
7: No pots canviar d'emissora.
10: No pots escoltar una altra cosa.
7: RAC 105.
6: La teva

0: pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Láser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Ja tardes amb l'Enric Font.
6: Enric Font.
5: El teu after work a RAC 105.
7: Si no vols fer la migdiada, no. Escolta l'Enric cada tarda.
6: Ah, vale.
7: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Ja tardes.
3: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Catalunya.
4: Ai, ai, ai, ai.
5: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ben bé, que això és un moment encenedors. Bé, actualment seria moment llums de mòbil, no? Clar. És en Joan Dausà. Per una cançó. Això mateix, per una cançó. Si hem volgut començar nova hora amb tu, quan passen ja 5 minuts a les 7. Hola, hola. Hello, hello.
1: Hola, Enric. Hola.
0: Vinga, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i descobrint tot de, doncs, de diferents versions, no?, de tots els estils. Avui al tanto perquè farem un petit homenatge a Frank Sinatra, la veu que va sorprendre el segle XX i que avui hagués fet anys. I per això recuperem una de les cançons més icòniques que ens portava l'artista nord-americà. My way. És com aixecar una copa i mirar enrere i dir... Love. Potser m'he equivocat alguna vegada, però... Ho he fet amb moltíssima classe, eh? Des del primer acord, que ja sembla que entris en una pel·li elegant en blanc i negre, tu. Amb fum, això sí. És solemne, emotiva i plena de carisma. I el que poca gent és conscient que aquesta cançó ja és una versió. Sí? Perquè l'original és aquesta. És de l'artista francès Claude Antoine Marie François. Ho dic bé? No ho sé. Com d'habitud. I de fet, aquesta és l'original, i la primera versió que es va fer en anglès és de Paul Anka, que és aquesta, que és evidentment calcada a la de Frank Sinatra, però mira... El Frank Sinatra és potser la més coneguda, no? Però clar, molts artistes reconeguts i han versionat aquesta cançó. Per exemple, el mateix Elvis Presley. La va fer molt coneguda als 70. Però en tenim d'altres, eh? Com la de Nina Simone. O Aretha Franklin. Oita. També la va versionar Jessie J. There were times I'm sure you knew when I bit off. Però atenció a Robbie Williams. El britànic ha fet diverses versions, que fins i tot... Oita, aquesta és en directe. Però que fins i tot la va fer en castellà.
2: És un hombre.
3: Sin nada más.
2: Amb aquesta veu.
3: Sin no enseño. Con lágrimas.
0: Ai, mare. A mi manera. Que clar, d'aquesta... En castellà n'hi ha moltíssimes, evidentment. Con el amor. Oita, a que no sabeu qui és? És Julio Iglesias. Amb el mateix Paul Anka. Sé que gané. Però també tenim la de Rafael.
4: El final.
5: Se acerca ya.
4: Aquí estoy yo.
5: Lo esperaré.
0: Però tenim moltes, eh? Moltes. A mi manera. Mira, per exemple, Gypsy Kings.

0: Fins i tot en salsa, però així com romàntica. Atenció a aquest merengue ben mogudet. Oita, oita. Ole, ole, ole, ole. Pues que fins i tot la trobem en bachata.
1: Déu-n'hi-do.
0: Lo esperaré. Ara, tornem a versions en anglès perquè en tenim de tots els estils. Per exemple, aquesta dolceta, ben dolceta, en acústic. Ens enamora. Però és que fins i tot també l'hem trobat en a capella. Està feta amb sons vocals 100%. Sí, sí. And so I face the final curtain. També la tenim amb bossa nova. Oita, oita que bonic. Ole. També versions mogudetes. Oita. Hey, oh, hey, oh. Let's go, let's go. O la versió dels Sex Pistols. O fins i tot la versió guitarrera de Los Piratas. L'hem trobat en versió punk, que sona d'aquella manera. Oita, oita, oita, oita. Però, mira, heu d'estar atents amb aquesta versió electrònica paranoica, no sé com... Sembla que la canti un robot, però un robot dels 80 o dels 70. I també amb dents, per exemple, hi ha una ben canyera. Que enganya, això, això enganya. Oita, oita. Oh, oh. Bass Jackets i Timmy Trumpetó, ole. Però atenció, perquè la versió del dia d'avui és d'un grup de música indie que ens arribava des d'Astúries i que triomfava a finals dels 90. Recuperem la versió d'Australian Blonde i aquest My Way.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
4: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: La bogeria que ens porten Bibi Rexha amb l'essència dels Faithless. New Religion. Va, 20 minuts que passen de les 7. Tenim missatges, comentaris i també ganes de tornar a viure una de les cites més esperades per als amants del vi. Sí, perquè torna la fira Vins al carrer a Caldes de Montbui. Ja tornes aquí, recorda, el 23 de maig. El pla és ben senzill, eh? Cop en mà i zero presses. Si vols venir, estàs de sort perquè sortegem entrades dobles. Així podràs degustar els millors vins del planeta. Simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me aquella cançó d'Eurovisió que et va marcar, la que creguis tu que és la millor. Ja saps, vinga.
1: 608-71-71-41.
0: Va, recorda que hi haurà 50 cellers, més de 200 vins per tastar, amb una àmplia selecció, des de varietats locals fins a internacionals. A més, hi seran presents comerços de Caldes de Montbui amb la millor gastronomia local per maridar amb els vins. I si no et toca, tranquil, perquè pots gaudir o pots obtenir les entrades disponibles al web lavallesanadegustació.com o la botiga física de La Vallesana. I recorda que hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins de la fira. Així que si vols entrada doble gratis, simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp i explicar-me aquestes cançons d'Eurovisió. D'Eurovisió, ho remarco, perquè clar... Mira per aquí què diuen, mira.
2: Marea hi, marea ha, marea hi, marea ha, ha. Ei, ben parits. Aquesta no sé, el grup és molt raro, no me'n recordo on venien, però quan hi havia Anglaterra, treballava un pub que tenia jukebox, que és allò on poses la música,
0: sí,
2: i aquesta la petava, i em sembla que estava en Eurovisió.
0: No.
2: Va, gas, felicitats pel programa, ben parits.
0: Gràcies, però em sap greu dir-te que això no van anar a Eurovisió. Aviam, els components d'Ozone, per separat, crec que sí que hi van anar. Representant a Moldàvia, un, l'altre... a Romania, bueno, en fi. Però aquesta cançó, evidentment, no surt d'Eurovisió, però gràcies per participar, clar que sí. Va, anem amb més. Mira, més missatges. Hola.
3: Hola, Enric Font. Hey. He escoltat Eurovisió, sí, i m'ha recordat quan el meu germà de 6 anys demanava cada dia la cançó de Baby Lasagna.
0: Home!
3: Al final me la sabia de memòria. Adéu!
0: És aquesta, eh? Va patar forts amb això, eh? Era de Croàcia, no? Això fa un parell d'anys, ja, no? Com passa el temps? Mira més, hola!
4: Hola, Enric, bona tarda des de Mataró.
5: Hola.
4: La mateixa resposta que et vaig donar l'any passat, et dono aquesta, i et donaria la imminent si la tornes a fer. La millor cançó, Sanani el Senandó, de Suècia, al Festival d'Eurovisió 2014.

0: Està xula, eh? Oh. Bona, bona proposta aquesta. Va, faltar la teva, escolta'm. Que entraràs en el sorteig, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-7141. Si és que oi, oi, oi, no para avui. Va, seguim, continuem amb el so de Camila Cabello. Ens ve de gust. Així de bon rotllo, eh? Que per la tarda entra bé aquesta...

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, Enric Font.
2: Doncs
1: mira, per mi la cançó que enganxa més,
2: sí,
1: és la dansa que dura, la mano arriba,
2: oh,
1: cintura sola.
2: Sí.
1: Enganxo un piló.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
17: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
18: Ginestar, Premi RAC 105 a la cançó més radiada per Tot el que ens queda.
19: Hem escoltat ràdio des de que som molt petits. Aquest és un premi que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor. Visca la música, que per desgràcia cada vegada diu menys coses i n'ha de dir moltes més.
7: Gràcies.
1: Premis RAC 105.
18: Ja tardes.
7: Amb qui parlo?
20: Nan.

0: és la proposta de Joe Kerry amb aquest End of Beginning. Mira, l'altre dia vaig estar veient els primers episodis de Stranger Things i mira, em feia gràcia veure l'allà ben jovenet, eh? Va, uns 6 minuts que passen de 2 quarts. Anem a repassar com portem la batalla, no?
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Foli, foli. Va, ja saps que estem fent un programa temàtic d'Eurovisió, així que agafem les maletes, eh? Podríem anar ara mateix cap a... On era aquest any, Eurovisió? Era...
2: A Viena.
0: A Viena, això. Doncs anem cap a Viena. Vinga, va, vinga. Ciutat molt maca, per cert. Perquè, clar, és que aquest cap de setmana arriba un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any. Ai, sí, passa sovint que, a més, aquest any arriba amb debat, que no es podrà veure aquí... Al nostre país, no? No? Bueno, sí, es pot veure per YouTube. Però bé, en fi. Ara, una cosa és segura, eh? Que més enllà de tot el soroll, Eurovisió continua deixant cançons que acaben sonant per tot arreu. Sí! Així que avui enfrontem 3 temes que van sortir del festival i que van acabar conquerint el món. Recentment, això sí. Així que enfrontem 3 cançons i tu, com sempre, decideixes quina és la millor. Així que... Anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. És potència, emoció i una actuació espectacular. Una cançó que va demostrar que tornar a Eurovisió també es pot fer guanyant. Que és el que va fer Lorin després d'uns anyets. Va tornar i va tornar a guanyar. Amb aquest tatu. La teva preferida. Doncs explica'm el WhatsApp. Potser t'agrada més l'opció número 2. Va ser una sorpresa absoluta. No va guanyar el festival, de fet va ser de les últimes, però després va explotar a xarxes, ho va patar... Toma! Sí, sí, va, ens va flipar mig planeta aquesta història de Rosalín, Snap. Va, i per últim, la proposta que va arribar des de casa nostra. Chanel, coreografia, actitud i un dels grans moments recents del concurs. D'aquelles actuacions que encara molta gent recorda, eh? Slow-mo. Mira, mira. Ara, ara. Diuen que podria haver guanyat si no fos per...

0: Va, i ara arriba el teu moment.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina prefereixes?
2: Nic, sóc en Guiu, de Can Toni Gros, i a mi la cançó que m'agrada més de les tres que has dit és la primera. Oh. Va, adéu, que passis una bona tarda.
0: Igualment. Vot per Lorin i aquest tatu. Oh, oh, oh. Tenim més, hola!
3: Enric Font. Ei. Doncs jo voto per la Rosalín. M'encanta aquesta cançó. M'agrada molt, molt, molt, molt, molt. Ah. Vull dir que jo voto per ella, vale? Soc l'Adam de Matlleu.
0: Molt bé.
3: Bona tarda, va, adéu.
0: Ciao, pescau. Va, falta el teu vot. Recorda que cap al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Així que encara hi ets a temps, eh?
4: Oh, yeah!
0: Va, continuem, que arriben Rosé, Bruno Mars...

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.
0: Ja tardes.
4: Recinca, no?
0: A RAC 105.
5: Ostres, que fort.

0: Cam Sia, de Piqueta, Déu-n'hi-do quina colla. Ens porten aquest Awake Tonight, una de les propostes que et fem aquí al Ja Tardes per motivar-te, eh? Sí. Almenys aquest dijous. Buene, buene. Barre, amb qüestió d'uns 12 minuts arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris i també, sí, molta gent recomanant aquestes cançons eurovisives, que és el que busquem perquè puguis endur aquestes entrades, entrada doble per gaudir de la fira Vins al carrer. El 23 de maig a Caldes de Montbui per tastar tots els vins que vulguis. Bueno, que vulguis, que hi hagin per allà. Aviam, 608-7171. Aviam aquestes cançons.
1: Hola, som la Natàlia, Santa Maria per la Tordera. Hola. La millor de sempre de tota la vida, vamos. Quina? Tenim una data, però... Oh. La de Ava, a Waterloo, oh, sí o sí. Vinga, que vagi bé, gràcies.
0: Adéu. Home, mítica ho és. Jo crec que des de llavors va tenir com un caché, no? Encara més, més gran, a Eurovisió. Va, de seguida repassarem més. Ja saps, tu també pots dir la teva. 608-7141.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, però és que ara us volem parlar d'una cosa que ens fa molta il·lusió. Perquè el divendres 22 de maig, al matí, Codina farà el programa des d'un càmping molt especial. El càmping de Bungalow. És, aviam, que si ho dic bé, això, Estanyet, de les Cases d'Alcanar. Home! A l'Estanyet... Doncs al tanto, perquè podràs gaudir d'una jornada de ràdio, natura, espectacle i un ambient familiar i, a més, un munt de premis, eh? Si voleu assistir, escolteu el programa El Matina Codina, cada matí, amb l'Ernest i companyia. Tot això amb el suport de Càmpings Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Així que no hi faltis!
2: L'Enric Font presenta Ja Tardes.

0: Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Empantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
5: Doncs tant com vulgui bussejar.
4: Genial. I quant d'oxigen queda?
5: El que vulgui, també.
4: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
5: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
4: I quants de cetacis?
5: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
6: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Es baralla a l'hora de triar l'emissora.
9: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
10: Ah, pues sí.
11: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
12: Ah, vale, pues ya está.
13: Está muy bien.

0: això només passa al Jack Carles.
1: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. És molt cutre, eh? Però és la cançó dels Barrufets. Va, posa-la. Gràcies. Haver sentat en els gots del programa.
2: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
3: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on...
2: Ostres! A mi també et transporta a la infància, això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, eh, Helena? Clar, clar.
4: Ja.
2: Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.

0: Ole, que bonic. El son de Bruno Mars, eh? Risky Tall. Yeah. Una altra d'aquestes que ens agrada, evidentment, eh? Sí o no?
1: Oh, me gusta.
0: Veus, veus, ja ho sabia, ja ho sabia. I una de les que fem servir per iniciar aquesta última horeta juntets aquest dijous. Quenne. Van comentaris, missatges i també vots per aquest roast de musical d'avui.
2: El roast musical sí. Del Ja Tardes.
0: Una batalla de cançons avui eurovisives. Avui estem fent un programa temàtic, eh? Recorda que em pots explicar, doncs, aquestes cançons, votar la teva preferida en aquestes tres que van triar també rebentar després del certamen. I potser ho van rebentar més i tot, eh? Recorda que pots votar la teva.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Mira, l'opció número 1 amb Tatu. El so de Lorin, amb la que va tornar a guanyar Eurovisió. És que... La teva preferida, doncs vota-la. O potser t'agrada més el so de Rosalín. Snap, la sorpresa total... que no va dominar gens la gala, de fet va ser de les últimes, però després, bueno, ho va petar arreu del planeta, tu. I també tenim vots com aquest. Hola. Si vol, eh? Vull dir.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Bona tarda a tothom. Hello. A veure, el meu vot, indiscutiblement, és per la Chanel. La força, el carisma, la potència que té... per mi, ella.
0: Ole.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs vot per l'opció número 3, la de Chanel, amb aquest Slomo. Lomo en què és?

La teva preferida en aquesta batalla, aquest Rose musical, que sempre... Doncs avui és ben divertit. Va, seguim, continuem, que arriba per aquí a Xiran. Anem a recuperar una de les mítiques del britànic, Shape of You.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Tame Impala. És aquest Dràcula que de tant en tant també fem sonant aquí a RAC 105, al Getardes també.
1: Ai.
0: Va, recorda que torna una de les cites més esperades pels amants del vi, la Fira Vins al Carrer a Caldes de Montbui, que torna el 23 de maig. El pla és que serà ben senzill, cop en mà i zero presses. Que no falti. Si vols venir, doncs estàs de sort perquè estem sortejant aquestes entrades dobles perquè vinguis i puguis degustar els millors vins del planeta. Simplement has d'enviar un àudio al WhatsApp. Ja saps, avui especial Eurovisió. Busquem aquella cançó que tant t'agrada d'Eurovisió i entraràs al sorteig d'aquestes entradetes. Va, hi haurà 50 cellers, més de 200 vins per tastar, amb una àmplia selecció des de varietats locals fins a internacionals. A més, hi seran presents també els comerços de Caldes de Montbui amb la millor gastronomia local per maridar els vins. Si no tens sort, doncs recorda que pots obtenir aquestes entrades disponibles al web, lavallesanadegustació.com, lavallesanadegustació.com o a la botiga física de la Vallesana. Recorda, hi trobaràs ofertes exclusives, botiga física i preus especials dins de la fira. Així que, si vols aquestes entrades, jo de tu participaria. I simplement m'has d'explicar, doncs, això. Cançó així que et va marcar Eurovisió. Mira, hola.
2: Hola, bona tarda. Doncs la meva cançó que més m'ha agradat d'Eurovisió i m'ha marcat és Eufòria, de Lorín. I a sobre, sentint-la després en el programa de televisió de TV3...
0: Oh, uah, sí, és veritat.
2: Una passada. Vinga, un petonet, adéu.
0: La primera de Lorina. Aquesta ho va petar, eh? Sí, sí. Mira, per aquí també m'heu mencionat, això, eh? Hola.
3: Hola, Enric. Sí. Bona tarda. Moltes felicitats pel programa.
0: Gràcies.
3: D'Eurovisió, així com impressionant, la veritat, i que m'agrada molt, és la Lorín, i no sabia dir-te si va a tu, la d'Eufòria, totes dues. Impressionant. I impressionant també, si em
0: permets. Ai.
3: Però per tot el contrari a la Lorín, Xiquili 4, baila el xiqui-xiqui. Gràcies. Adéu.
0: Doncs molt, molts l'esteu dient, el xiqui-xiqui, amb la tonteria, eh?
4: El xiqui-xiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis.
0: Ai, sí.
4: Lo baila Diez Suárez, lo baila Mariano.
0: Va, en tenim més. Tu també pots participar, 608-7171. Hola.
5: Bona tarda, Enric Font. Hey. Doncs, a veure, nosaltres a casa, la veritat és que ens agrada molt veure el Festival d'Eurovisió, fem les nostres votacions i demés. Aquest any ens quedarem amb les ganes. I a mi em passa molt que les agafo amb molta il·lu tal, i llavors em tiro tot l'estiu escoltant les cançons i després ja es dic, ja no puc més. I em va passar molt amb la de Fuego.
0: Oh, que bona!
5: De Elena Foreira o algo així, no?
0: Sí, sí, sí.
5: I també la Lorín, que va guanyar dos vegades, i també les dues cançons a Fuego.
0: A Fuego.
5: I llavors ja dic, ara ja no les vull ni sentir, però bueno, bé, sempre hi ha algunes que estan molt xules.
0: Sí, sí.
5: Vinga, que tingueu molt bona tarda, adéu.
0: Doncs mira, ja que m'anomenes la de Fuego, doncs mira, em ve de gust recuperar-la. Amb Eleni Foureira, aquesta també va quedar a les portes, però no va guanyar. Va quedar segona. Però Déu-n'hi-do com ho va petar, sí, sí.

0: temporada sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: m'agrada. La teva música.
1: RAC 105. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons. Protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anirar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
4: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Figaflowers, Premi RAC 105 a millor videoclip per A la Fresca.
5: No, res, aquí tenim el Guillem Liam, director.
6: I animo a totes les discogràfiques, els artistes, a seguir invertint en videoclips, perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
1: Premis RAC 105.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
7: A l'hora de brenyar.
8: Enganya!
7: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
9: Toma ja.

0: et dic, que estan preparant la segona part de les guerreres K-pop. En fi, pràcticament dos quarts tocats de nou. Moment de repassar el veredicte d'avui d'aquesta batalla èpica i eurovisiva.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Home, home! Al tanto perquè, sí, hi ha hagut rectificació d'última hora. Sí, sí, sí. Clar, és que hem revisat els vots per fer el recompte i, escolta'm, ho hem hagut de fer dues vegades perquè hi ha hagut un canvi d'última hora, eh? Oh, sí. Molts missatges, molts comentaris. I molts vots per aquest roast eurovisiu d'avui. Va, repassem les opcions que hi havia sobre la taula. Mira, per exemple, el so de Lorin, amb aquest tatu. Des del primer minut, han sumat vots sense parar. Molta força. Home, va guanyar dos cops, Eurovisió, Lorin. Aquesta és la segona. Això per una banda, per l'altra. Rosalín amb Snap, una sorpresa, perquè Eurovisió no va fer massa cosa i després ho va petar per tot arreu. I per últim, el so de Chanel, Slow-mo en què? Molt suport, molta energia i a part que és de casa. Però ara sí, ha arribat el moment de esbrinar quina és la guanyadora. Sense errors, sense bar. El so definitiu i al tanto, perquè després de comptar tots, la reina d'Eurovisió dels últims anys, segons els vots, i la guanyadora del roast musical d'avui, d'aquest dijous, és... Anem-hi de cara, perquè tenim el so de Lorin. Tatu, cançó que va conquerir Europa i que torna a demostrar que és una de les millors actuacions a nivell europeu.

0: Que diuen que té cosetes amb algun de jugador del Barça.
1: Sí,
0: es veu. Es veu que tenen alguna relació o són molt amics. Alguna cosa així, no sé. Jo com no hi entro ni surto, ja s'ho faran, eh? Va, 20 minuts i arribarem a les 9. Déu-n'hi-do. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes cançons d'Eurovisió.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que pots guanyar aquestes entrades dobles per gaudir de la Fira Vins al carrer, a Caldes de Montbui, el 23 de maig. Muntem el cap de setmana, eh? Mola, mola. Va, comentaris i cançons com aquesta. Mira, hola!
3: Bona tarda, Enric. Soc el Carles des de Sant Climent de Llobregat. Mira, jo no et diré quin festival el recordo més, perquè bueno, he viscut uns quants. Però potser el que més recordo és el primer de tots que tinc a la memòria, que va ser quan va guanyar Maciel. I jo recordo que va ser a Setmana Santa, anava amb el cotxe amb els meus pares, jo tindria 6 o 7 anys, no recordo ara quin any va ser, i anava en camí de Múrcia.
0: Ostres.
3: I a les tantes de la nit, dintre del cotxe, escoltant la ràdio, vam escoltar com guanyava Maciel.
0: Ah, mira.
3: Imagina't si fa 4 dies.
0: Ja.
3: Vinga, felicitats pel programa.
0: Apa, adéu. Com si s'arriba equivocada de lletra i poca broma. Aviam més, hola!
4: Doncs jo crec que te'n diré una que no t'ho ha dit ningú. Crec que en el 2006-2007 estava amb el menjador amb la meva iaia i de cop surt un grup, crec que era en Noruega. Jo devia tenir uns 9 anys i eren uns monstres. Era un grup de rock que anaven vestits totalment de monstres i la cançó crec que es diu Hard Rock o Rock Aleluia. Alguna cosa així s'ha de dir. I era de l'Ordi. Aquesta cançó actualment m'agrada moltíssim, però en aquell moment em va crear uns traumes perquè era una cançó molt heavy, amb uns monstres com molt potents, i per aquella època, ojo, tela.
0: Oh, tela. Oi, tal. Home, és que donaven una impressió heavy, eh? Mai millor dit, heavy. Aviam més, hola.
5: Hola, Enric Font. Doncs mira, a mi, més que una cançó, a mi el que em va marcar d'Eurovisió va ser a l'Uribarri aquest.
0: Home,
5: que és que cada any ho petava amb les puntuacions.
0: Sí.
5: Deia, no, Espanya, Grècia, 12 puntos, Grècia tiene que votarnos, 12 puntos. Brutal. Jo, des de que no està aquest home, ja per mi Eurovisió, ja no és res sense aquest home. Doncs vinga, avui entra el sorteig aquest a les cates de vinos, a veure què tal. Gràcies, adéu.
0: Adéu. Oi. Mira,
6: bona tarda.
0: Hey.
6: Doncs, bueno, a mi la cançó que m'ha marcat dels últims anys d'Eurovisió, sense dubte, és la cúmbia de la noia, de la representant italiana de fa un parell d'anys, crec que així. És brutal, un temazo. I res, que felicitats pel programa i m'agradaria participar al sorteig. Bona tarda, adéu.
0: Mira. És aquesta? La noia. Va, anem a recuperar-la.

0: 105 Barcelona.
1: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Díselo, Carti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiet.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, un besito.
26: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: Això només passa.
1: Hola, bona tarda, em dic Gemma.
2: Hola.
1: Mira, jo l'anècdota més divertida així que recordo un concert va ser que anàvem amb els meus amics.
2: Sí.
1: I estava fent cua pel concert de gossos.
2: Home.
1: De quan tornava, bueno, no me'n recordo exactament quin concert feia, era una Barcelona, i estava allà de cua, i de cop sí. se m'acosta una dona,
2: sí.
1: i em diu, perdona,
2: què?
1: És aquí on fan el concert per gossos?
2: Oi.
1: I venia amb tres gossos, pensant-se que era un concert per als gossos, no per escoltar els gossos.
2: No! No!
1: Em vaig quedar jo sola rient a la cua, la pobra senyora no sabia amb quin forat amagar-se, i va ser tot un espectacle.
2: Ai, pobra! Home, clar, si no coneixia els gossos... El grup. Doncs clar. Ara, poca broma, un concert per gossos. Això ho hauríem de patentar o alguna cosa, no?
3: Pues podria ser, perquè hi ha cafeteries. L'altre dia vaig veure una cafeteria sí, per gossos
2: sí,
3: i tot.
2: Exacte.
3: Un concert, de sobte.
2: Sí. Poder hi existeixen concerts per gossos, no ho sabem.
3: Investigo una mica i t'aviso.
2: Investiga. Ara. A veure, si no, mira, farem nosaltres, eh? Amb RAC 105. Emissora pels gossos.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.
5: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
6: Ai, no ho sé.
5: Font Tanera. Bona tarda. Adéu.

0: mi m'alegra el dia, és escoltar cançons com aquesta i aquí Gresca i Xerirola, Sí, sí, total. A Just Might, la bona proposta de Bruno Mars, que evidentment ens agrada.
1: Me gusta.
0: I que fem servir pràcticament per tocar el dos avui. Ai, tela. Avui recuperant moments mítics d'Eurovisió. Sí. Home. Cap superarà aquest, Va, anem a descobrir qui s'emporta les entrades dobles. Bé, teníem 4 entrades dobles per gaudir de la fira Vins al carrer a Caldes de Montbui el 23 de maig. Doncs atenció, perquè s'ho emporta la Núria Mirón, la Belén Berneda, l'Alba Ruiz i l'Ona Ibáñez. Enhorabona, escolta, mona! Ben acompanyades a tastar vins allà, a tope. Quina enveja, tu. Doncs res, que jo toco el dos, demà més, demà divendres, tu.
2: Ai, mare.
0: Ai, mare. Quina bogeria. Va, i marxarem precisament amb una d'Eurovisió, Una que també, de fet, avui l'heu anomenat. Però, home, que ens ha marcat. Rodolí. El so de Tommy Cash amb aquest Espresso Macchiato. Apa-li, fins demà.

0: La teva música.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalia, donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins aviat.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Nil Moliner, Premi Rexen 5 a millor artista de l'any.
1: I gràcies a tots i a totes les artistes que esteu avui aquí, perquè m'inspireu moltíssim, molts de vosaltres, i és increïble, és un plaer compartir seient i camerino amb totes vosaltres. Així que gràcies.
2: Premis Rexen 5.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 23 de desembre del 1959.
2: I el número de la sort, el...
3: 1.
2: Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Perquè m'han dit aquí que vol ser enginyer aeronàutic, no?
2: I per si alguna vegada no hi heu anat mai, no? Hosta, no he anat mai a un concert, us estic aquí a punt d'explicar, no sé parlar.
1: I el president del Barça fa això?
3: Que no, és que és inimaginable.
1: 8 i 4 del dia 8, fixa't, Albert, 8 del 8. Ostres,
4: 8 i 4.
1: Les 8 del 8, sí.
4: Ostres, no coincideix gaire,
1: La Olivia Rodrigo t'agrada a tu i també a tu amigo.
5: Jo he parlat amb l'expert en la televisió i ell és el Rocco.
2: Home!
5: Reinhausen.
1: Recomanes alguna àrea de servei de l'APC7 o no?
2: Ninguna, absolutament ninguna.
1: El preu, algun servei que trobis a faltar?
6: Una entrevista molt interessant, sí, sí. De les àrees de servei.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Max Navarro. Premi Rexen 5 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a Rexen 5, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis Rexen 5. Ets tu.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Lucero Cartiti, Day, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta. Diga flama!
1: La teva música.